tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3. La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

0: 25 anys. Hola!
1: Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Visca l'Empordà.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Let's go.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
2: Tots els continguts de Ràdio Capital
1: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Open up your eyes.

ha sortit el sol quan faltaven 2 minuts per 2 quarts de 7 i estan ara una temperatura de 12 graus. Us parla Joan Coll i Jocs Bon Matí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet com sempre per Ràdio Vival i Ràdio Palú. En el supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de la Bisbal d'Empordà han detingut a Palamós un home de 29 anys com a presumpte autor de 2 robatoris amb violència i intimidació. I també que Palafrugell preveu acabar aviat l'arranjament dels camins afectats pel temporal Harry. I també que el Baix Empordà rebrà prop de 43.000 euros en ajuts als cultius d'arròs. A l'entrevista d'avui parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Andrea Albizua, sobre la 64a edició de les festes de primavera del municipi. I acabarem el programa, i també la setmana, amb en Martí Seguer, que ens porta sempre les curiositats i les últimes notícies d'oci i, sobretot, de tecnologia. Això, però, serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de divendres 15 de maig del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: saludem a la Maria Alsina. Bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Unes 4.500 persones s'han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal de la ciutat, per demanar més recursos a les aules, més burocràcia i un increment salarial.
1: Les protestes de la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. A les 10 del matí s'ha convocat un esmorzar popular on també s'ha fet una trobada informativa per part de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques gironines, on han anunciat que arrenquen una nova campanya per deixar de tutoritzar les pràctiques universitàries de mestres a partir del curs vinent. A hores d'ara ja són una quinzena de centres els que s'han unit i volen arribar al miler a final de curs.
0: I els Mossos d'Esquadra de la Comissaria del Bisbal d'Empordà han detingut a Palamós un home de 29 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació.
1: El sospitós també havia estat arrestat el 9 de maig per un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. L'arrestat, que acumula diversos antecedents per fets similars, va passar el 12 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

0: I les jornades de turisme, territori i societat reflexionen sobre l'arquitectura, la connectivitat, la responsabilitat social i el creixement econòmic, Maria.
1: L'acte s'ha celebrat aquest dijous 14 de maig a l'Auditori dels Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell. A més, hi ha hagut una assistència de més d'un centenar de persones.
0: Unes jornades organitzades com cada any per la Fundació Jordi Comas Matamala. I en altres temes parlem ara de Palafrugell perquè presenta als clubs el projecte de la nova zona esportiva de Mas Mascort amb pavelló i nous camps. Abans de res, Maria Vila, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què ens pots explicar d'aquesta notícia?
2: Palafrugell avança en el projecte de la nova zona esportiva de Mas Mascort, que inclou un pavelló, un camp de futbol 11, un camp de futbol 7 i una pista polivalent. L'Ajuntament ha presentat la proposta als clubs esportius, que han exposat el seu punt de vista i necessitats.

0: Ferran Castelló, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Continuem a Palafrugell perquè l'Ajuntament preveu acabar aviat l'arranjament dels camins afectats pel temporal Harry del passat mes de gener.
1: Les actuacions han permès recuperar ferms erosionats i millorar la circulació en diferents punts del municipi després de les fortes pluges. Només resten pendents dos trams de Santa Margarida, mentre que també es duen a terme tasques de desbrossament per augmentar la seguretat i la visibilitat.
0: Berta Roura, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: El Museu de la Pesca de Palamós impulsa un projecte per restaurar la biodiversitat marina.
3: Palamós ha posat en marxa el projecte Repoblem la Mar, Mar Viu, una iniciativa liderada pel Museu de la Pesca que busca recuperar biodiversitat marina i reforçar la sostenibilitat de la pesca artesanal al litoral del Baix Empordà.
0: I continuem amb tu, Berta, perquè el Baix Empordà rebrà prop de 43.000 euros en ajuts als cultius d'arròs.
3: El Departament d'Agricultura ha destinat prop de 43.000 euros a 11 explotacions del Baix Empordà que utilitzen llavors certificades en els cultius d'arrossos. Els ajuts busquen millorar la qualitat dels conreus i reduir malalties als arrossars.
0: I la Bisbal en Comú Podem s'integra a la Bisbal en Moviment per al 2027 de cara a les eleccions.
3: La Bisbal en Comú Podem s'ha integrat a la nova plataforma La Bisbal en Moviment, en vista a les eleccions municipals del 2027. El nou espai aposta per un projecte transversal centrat en l'habitatge, els serveis públics i la participació ciutadana.
0: Aquests són els titulars més destacats d'aquest matí de divendres 15 de maig del 2026 aquí al Baix Empordà, titulars que us ampliarem d'aquí a una estoneta, però és que més enllà de la nostra comarca, com sempre, també passen coses.

La notícia del dia en clau política catalana és que Esquerra Republicana de Catalunya celebra dilluns un Consell Nacional Extraordinari per avaluar el pacte de pressupostos amb el PSC. El govern i els republicans segellaran abans el pacte pel tren orbital, que han situat com un tema clau a la negociació dels comptes. S'espera que es puguin aprovar aquests comptes abans de les vacances d'estiu. I parlem també de la vaga i les mobilitzacions en l'àmbit de l'educació, perquè els docents completen la primera setmana de vagues després de la reunió fallida amb el Departament d'Educació. Les negociacions van acabar sense acord i amb una nova proposta de trobada per aquest dimarts. Les mobilitzacions es desplacen avui divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. I obrim plana internacional perquè Rússia reprèn els macroatacs a Ucraïna després de la treva de 3 dies i provoca 5 morts i nombrosos ferits a la capital del país, a Kiev. A més, dimiteix la primera ministra de Letònia arran de la polèmica per l'impacte de 2 drons ucraïnesos desviats per Rússia. I Trump i Xi Jinping exhibeixen bona sintonia, però la Xina fa un advertiment sobre Taiwan. El mandatari xinès avisa Trump que una mala gestió de Taiwan pot suposar un xoc o un conflicte, i el seu homòleg dels Estats Units augura un futur fantàstic junts. I anem fins al Regne Unit perquè dimiteix el ministre de Sanitat britànic i posa a Starmer encara més contra les cordes. Wes Streeting diu que ha perdut la confiança en el primer ministre britànic després de la desfeta electoral i es perfila com un dels rivals per disputar-li el liderat al Partit Laborista. I pel que fa als esports, el Girona empata contra la Reial Societat de Montilivi 1-1 i segueix sense resoldre la permanència. El conjunt gironí s'aferra al partit amb un gol del de sempre, de Cristian Estuani, però no pot sumar els 3 punts. A Madrid, per altra banda, continuen les tensions, aquest cop amb un duel de declaracions entre la seva gran estrella Kylian Mbappé i l'entrenador Álvaro Arbeloa. Són les 8 i 8 minuts d'aquest matí de divendres 15 de maig del 2026. Moment ara per fer un cop d'ull a la previsió del temps.

0: ens hem llevat avui amb temperatures més fresques, amb un dia plujós aquí al Baix Empordà, però la previsió meteorològica ens aporta sempre Isaac Vilà, que ens espera per aquest divendres i també per al cap de setmana.
1: Continuem immersos en aquesta situació d'aire fresc en alçada que ens porta inestabilitat. Ahir ja vam tenir ruixats, que va déu-n'hi-do com van descarregar, sobretot a l'Alt Empordà, tempestes força estàtiques que van anar sumant litres, i aquí al Baix Empordà ens va afectar amb un ruixat, amb aquest cel encapotat i aquests ruixats amb alguna tempesta més o menys important. Bé, aquesta situació continuarà. Aquesta matinada ja hem tingut alguns altres ruixats, fins i tot amb alguna tempesta, i es repetirà aquesta situació d'inestabilitat que aquest divendres a la tarda anirà a més. Altre cop esperem ruixats i tempestes que localment podrien ser intenses i anar acompanyades de calamar-se. Per tant, precaució en moments de xàfec. De cara a dissabte i diumenge s'estabilitza una mica més l'atmosfera, continuarà aquest ambient fresc, però en general ja sense precipitació.
0: Doncs ja ho sabeu, ampliem també aquest discurs de precaució, sobretot pel que fa als trajectes, als desplaçaments, a la mobilitat, en cas que hi hagi xàfecs importants o tempestes durant el dia d'avui i també durant el cap de setmana. Això, agafeu el paraigua i també agafeu, no sé si l'abric, fins i tot, perquè les temperatures, com diu l'Isaac, han baixat força. Nosaltres ara farem una petita pausa per a la publicitat aquí al Supermatí, en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i quan tornem, d'aquí a 3 minuts escoltarem el comentari d'opinió de Carme Fenoll i també entrevistarem a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Andrea Albizua, sobre la 64a edició de les festes de primavera que acull el municipi, perquè ens expliqui quina és la programació que han preparat per aquest any, per aquesta 64a ja edició d'una de les festes més icòniques ja d'aquests mesos al Baix Empordà i arreu de les comarques gironines. I també acabarem el programa de divendres amb Martí Seguer, qui ens porta sempre les novetats d'oci i tecnologia aquí al Supermatí. Això serà d'aquí a una estoneta, com dèiem. Fem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell.
2: Supermatí. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
4: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
4: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 902 62 45 20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
5: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva al Medallot, un lloc per pensar-hi.
0: Un minut i serà un quart de nou. És moment ara per escoltar el comentari d'opinió que, com us comentàvem, és d'avui, de Carme Fenoll.
8: Els llocs que ens miren. Ahir vaig fer la ruta de la Batalla de l'Ebre i en tornar cap a l'Empordà pensava que els espais de memòria no són només llocs per visitar, són llocs que ens miren, ens interpel·len, ens obliguen a fer silenci i a preguntar-nos què en fem avui d'aquell dolor. La Batalla de l'Ebre impressiona per la magnitud del que hi va passar. Els paisatges, les trinxeres, els pobles marcats, els noms dels joves que hi van deixar la vida. Però també em va fer pensar en els nostres propis espais de memòria empordanesos. L'Empordà també és una terra travessada per la història, la retirada republicana cap a l'exili, els camins que portaven cap a la frontera, els refugis, els cementiris, els passos de muntanya, les cases que van acollir por i esperança. Tenim el Memorial de l'Exili a la Jonquera, que és un espai imprescindible per entendre què va significar marxar amb una maleta, amb criatures, amb fred, amb por i amb la incertesa de no saber si es tornaria mai. Tenim també el paisatge de Portbou, de Colliure, Tocar, de Figueres, de tants pobles que conserven rastres sovint discrets d'aquells dies. I tenim una memòria més petita, més familiar, que viu en frases mig dites o que mai es van dir, en fotografies guardades, en silencis heretats. Crec que hauríem de cuidar molt més aquests espais, no com a monuments congelats, sinó com a llocs vius, llocs on portar-hi escoles, famílies, clubs de lectura, passejades guiades, converses entre generacions, perquè la memòria no és només recordar el passat, és educar la mirada del present. En un temps de discursos crispats, de banalització de la violència i de revisionismes interessats, els espais de memòria són una forma de democràcia. Ens recorden que la pau no és mai un decorat, és una construcció fràgil i que mirar enrere, si ho fem bé, no ens fa quedar atrapats en el passat. Ens ajuda a caminar amb més consciència cap al futur.
0: Moltes gràcies, Carme, per aquesta reflexió de divendres molt encertada pels temps que vivim. Nosaltres, quan passa un minut i mig, ja d'un quart de nou d'aquest matí de divendres, volem parlar amb Andrea Albizua, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell.

0: I és que l'Ajuntament de Palafrugell va presentar avui fa tot just una setmana el cartell i la programació de les 64enes festes de primavera que se celebraran del 23 de maig al 8 de juny aquí al municipi de Palafrugell. I per saber-ne una mica més i perquè ens expliqui també què han preparat per aquesta ja 64ena edició, ens acompanya la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Andrea Albizua. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me avui aquest matí amb vosaltres.
0: A veure, encara queda una setmaneta per començar, però com van els preparatius per aquestes festes de primavera?
1: Doncs frenètics, mira, són les 8 del matí i ahir m'anava quarts de 9 d'aquí de Can Genís perquè estàvem preparant justament coses de les festes de primavera. Ara el motor ja s'ha engegat i no, en aquests moments no pot parar, no parem.
0: A veure, fes-ne allò, 5 cèntims que heu preparat per aquesta edició.
1: Doncs hem intentat seguir una miqueta la línia del que vam fer l'any passat, perquè vam començar coses noves que no s'havien fet i ens agradaria doncs consolidar-les, però com que les associacions del municipi són molt trempades i sempre tenen ganes d'innovar, doncs aquest any també portem alguna pinzelladeta d'algunes coses noves, no? com el que donarà el tret d'inici d'aquestes festes de primavera, que és aquesta trobada de pubilles i reines de les festes que gràcies als trompats doncs podrem reviure després de tants anys. Aquest seria doncs el primer esdeveniment nou també, però el que donarà el tret d'inici juntament amb el sopar presentació de les colles, que ja és un tradicional de les festes.
0: I
1: l'any passat, digues.
0: No, deia que comentaves que hi ha algunes activitats o propostes que us agradaria consolidar, que vau engegar l'any passat. No sé quines propostes són les que us agradaria donar més potència de cara a aquestes edicions.
1: L'any passat vam tornar a fer, que no era nou, però sí que feia alguns anys que no es feia, vam tornar a fer el sopar popular i el pregó davant de Can Bec, que l'any passat crec que va tenir molt d'èxit i m'agradaria molt que aquest any doncs, es tornés a tenir aquest èxit i es tornés a consolidar. Enguany hem escollit uns pregoners locals, com són en Ramon Plaja i la Maria Plaja, dues persones doncs, molt vinculades a les festes de primavera i a les associacions del municipi, i tindrem una actuació musical amb Miquel del Roig. Aquest seria doncs el divendres 29, que donaria doncs aquest tret de sortida més a les festes de primavera i que ens agradaria doncs consolidar-ho, però també tenim l'analògica, que ho vam fer l'any passat per primera vegada, que és aquesta fira del vinil, aquesta cultura en format físic com li vam posar, que ens agradaria molt doncs també poder-ho potenciar i que esdevingués un dels actes més de les festes de primavera en l'imaginari de tothom, com podien ser la fangejada o la fireta. També tenim el Palafrugell en dansa, com deia, la gent, les associacions del municipi es volquen molt amb les festes de primavera perquè crec que són les festes més populars del municipi i les associacions tenen moltes ganes de fer-ho gran. L'any passat vam fer el Palafrugell en dansa, que és aquesta mostra de danses tradicionals i de folklore català, que l'any passat va tenir moltíssim èxit i aquest any estic segura que el poble tornarà a brillar i a vibrar doncs, amb aquest esdeveniment.
0: Clar, després de 63 edicions ja de les festes de primavera, enguany és la 64ena, és complicat innovar?
1: És complicat innovar, però jo crec que no cal tampoc innovar molt. Les festes de primavera són unes festes molt nostrades, la gent se les sent molt seves, com deia, no? Les associacions sempre tenen ganes de fer coses i amb 63 anys s'han fet tantíssimes activitats que innovar és complicat, però que es poden anar recuperant coses que fa anys que es van deixar de fer i que de ben segur que la gent ho gaudirà.
0: Parlem una mica del cartell d'aquestes festes de primavera, també un dels trets més identificatius també que podrem veure arreu del municipi de Palafrugell. No sé qui l'ha fet, què representa aquest cartell, en què s'ha inspirat.
1: Doncs l'artista és en Gerard Soler, ja feia anys que li anàvem al darrere perquè ens fes el cartell i ell s'ha inspirat doncs en les fotografies antigues que es feia la gent quan es disfressaven per el carrusel, no? Antigament era potser l'esdeveniment del municipi i la gent s'anava a fer un retrato, com deien, no? Mm-hmm. amb la disfressa que es feien, i per això ha volgut buscar doncs, aquesta pose del personatge que tenim, que és com com molt de retrat antic, i l'ha anat disfressant de diferents disfresses històriques que ha trobat a l'arxiu municipal. Per això aquest, doncs, una folklòrica, per això el mariner, doncs, que poden inspirar molt el municipi, però al final són disfresses de l'època.
0: No sé si patiu pel temps.
1: Sempre patim pel temps. Jo, com a regidora de Cultura i de Joventut, doncs, que sempre fem coses a l'aire lliure, sí que és una cosa que sempre ho tenim present, però tampoc podem viure condicionats per això. Per tant, nosaltres intentarem posar-hi bon humor i bona energia, tot i que és una cosa que no està a les nostres mans.
0: Comentaves abans una mica les associacions i entitats que organitzen també aquestes festes de primavera, que són molt trempades, comentaves abans. No sé quin és el pes de les entitats en les festes de primavera i com és la coordinació també entre elles i l'Ajuntament.
1: Doncs nosaltres ja fa 2 anys que tenim un grup motor on treballem conjuntament a l'Ajuntament, a una persona que dinamitza, doncs, aquest grup motor, que és en Pau Casanovas, i és una miqueta l'encarregat també, doncs, d'aglutinar les associacions d'aquest grup motor. Hi ha els trompats, que són, a part de trompats, són molt trempats, treballen molt i posen moltes ganes, doncs, a tirar endavant les festes, i tenim aquesta coordinació triangular entre Ajuntament, les associacions i el grup motor, doncs, que fa que tot sigui més fàcil.
0: No sé què signifiquen les festes de primavera per Palafrugell, perquè des de fora alguns poden dir, no, és el carnaval de Palafrugell, no vindria a ser el mateix.
1: No, com et deia, jo crec que és la festa que la gent sent més seva, perquè tothom, qui més qui menys, té un record de les festes de primavera. Tothom, qui més qui menys, ha sortit al carrusel, ha anat a la fireta, ha anat a la fangejada, ha acompanyat a la seva àvia o a la seva mare amb les puntaires. Vull dir, jo crec que està molt al cor de la gent del poble. Tothom hi té un record, i és molt més que el carnaval.
0: No sé com han evolucionat les festes en els últims 20-25 anys d'aquí de les festes de Palafrugell.
1: Clar, tinc 35 anys, per mi evolucionar els últims 20 anys és complicat fer-te un retrat, com dèiem, però crec que les festes estan més vives que mai. La gent no ha deixat de perdre, doncs, aquesta il·lusió. Sí que és cert, doncs, que hi ha activitats que han anat caiguent de la programació, han anat sortint d'altres, però al final tothom s'espera amb il·lusió el carrusel. Les festes de primavera és el vestit que li posem al carrusel, és el farciment. Al final, el sí de tot plegat és el carrusel, i que els carrusaires surtin i es llueixin i que la gent gaudeixi i viure aquest dia de festa major, perquè al final és això, no? Vull dir, tothom, qui més qui menys, té el record a casa seva, doncs el dia del carrusel es fa un dinar especial, et mudes, vas a veure, doncs, les carrosses. I sí que és cert, doncs, que els hàbits canvien, la gent canvia, però jo crec que el carrusel i les festes de primavera segueixen el peu del canó, i per molts anys.
0: Comentaves abans que és una festa molt nostrada, molt per la gent de sí. El poble de Palafrugell, però així tot, també hi ha visitants, evidentment, de municipis del voltant, de comarques del voltant. No sé si noteu en els últims anys que hi ha un auge també de visitants.
1: Sí que és cert que notem que hi ha molta gent. És molt complicat notificar, doncs, d'on ve, quin és l'origen, si són palafrugellencs, si no, si són de la Bisbal. És una festa que, clar, no, és complicat, doncs tenir realment un llistat, no?, per dir d'alguna forma, de saber quina quantitat de turisme hi ha. Però sí que és cert que és un dia que es posa de gom a gom al municipi i que hi ha molta gent.
0: No sé, comentaves abans que no s'han de tocar masses coses, perquè al final és una festa que funciona i que tampoc cal innovar cada 2x3, però quin és el futur? Cap on van les festes de primavera?
1: El futur és, ja estan consolidadíssimes, el futur és seguir transmetent aquesta il·lusió als joves, que no es perdi aquesta il·lusió a participar-hi, a veure-les, a poder-se involucrar d'alguna forma amb el municipi, i seguir tirant-la endavant i mantenint-la com fins ara.
0: Comentaves abans la creació del grup motor de l'organització d'aquestes festes de primavera. Si no m'equivoco, aquest any ha estat el primer any que s'ha pogut muntar des de zero amb aquest grup motor, diguem-ne. com ha anat? Com funciona el promotor?
1: No vens de zero, no ben bé. L'any passat ja, però clar, aquest any tenim el rodatge.
0: D'acord.
1: L'any passat va ser el primer, hi havia coses que ja venien molt donades, i aquest any doncs, el grup motor realment ja ha tingut el rodatge d'un any i ha sigut molt més fàcil. Molt més fàcil que l'any anterior, perquè al final ja teníem una experiència, vam començar, es va acabar el carrusel i el cap de setmana següent o la setmana següent ja estàvem treballant pel d'aquest any. Per tant, ha sigut més fàcil en aquest sentit.
0: Així doncs, la iniciativa de creació d'aquest grup motor, diguem-ne que la valoreu positivament.
1: Molt, molt positivament, perquè creiem que està sent molt més fàcil treballar conjuntament i sobretot molt planificat.
0: Doncs, Andrea Albizua, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, moltes gràcies per passar-te avui aquí una estoneta al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Que vagi molt bé les festes de primavera. Estarem pendents del temps. Com bé deies, regidora de Cultura, sí. Significa que has de mirar sempre al cel. Avui sí que és un dia una mica lleig. Confiem que de cara a la setmana que ve s'arregli una mica i que puguem gaudir un any més de les festes de primavera de Palafrugell, les 64enes. Moltes gràcies, regidora, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres i a disfrutar de les festes.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: falta un minut i mig perquè arribem a 8:45 del matí. És moment ara per començar el repàs informatiu al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. En emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Us omplirem els titulars que us hem explicat fa una estoneta en aquest mateix programa. I comencem explicant-vos que unes 4.500 persones s'han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes a la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. A les 10 s'ha convocat un esmorzar popular, on també s'han fet una trobada informativa per part de la coordinadora de assemblees educatives de les comarques gironines, on han anunciat que arrenquen una nova campanya per deixar de tutoritzar les pràctiques universitàries de mestres a partir del curs vinent. A hores d'ara ja són una quinzena de centres que s'han unit i volen arribar al miler a final de curs. Maria Alzina.
1: Des de primera hora del matí, diverses marxes lentes han provocat el caos circulatori a la ciutat de Girona, coincidint amb l'entrada de bona part dels vehicles a la ciutat. Els docents han impulsat aquestes protestes per mostrar les reclamacions que fan al Departament d'Educació en una nova jornada de vaga educativa a les comarques gironines. Les marxes lentes han desembocat totes a la plaça Catalunya, on a les 10 del matí s'hi ha fet un esmorzar popular organitzat per la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques gironines. Croissants, coques i pomes s'han repartit entre docents que hi havia a la protesta just abans de començar una classe que ha servit per explicar a tots els manifestants quins són els següents passos que vol impulsar la coordinadora. La principal és una nova campanya que impulsen les assemblees educatives per deixar de tutoritzar les pràctiques universitàries dels estudiants de mestre. Un dels membres de la coordinadora d'assemblees, Pau Pagès, ha explicat que s'ha acabat fer la feina no reconeguda i per això hi ha 15 centres que s'han unit a la iniciativa. Volen que les universitats es posicionin i prenguin partit. Per això confia que abans de l'estiu hi hagi més d'un miler de centres que s'uneixin a aquesta campanya, igual que ja són més d'un miler de centres que no faran colònies ni sortides a partir del curs vinent.
2: Ens han tractat d'irresponsables per no voler fer una feina que no ens pertoca i que ningú ens reconeix, com és passar nits fora de casa durant les colònies. I l'última... Se'ns han infiltrat Mossos d'Esquadra en les assemblees que lluiten pel futur de l'educació. I el que és més greu, ahir es va fer una roda de premsa on es deia que havia sigut un error. Es pensen que som imbècils i que no sabem l'excusa aquella de que el gos se'ns ha menjat els deures.
0: Per altra banda, la coordinadora ha anunciat que organitzaran una nova protesta a les comarques gironines l'1 de juny amb un fil conductor, i és que s'organitzaran unes colònies.
1: El membre de la coordinadora d'assemblees educatives de Girona ha alertat que seran les últimes que es faran fins que no hi hagi un acord satisfactori amb el Departament d'Educació. La coordinadora obre aquesta protesta a docents, però també a famílies que vulguin unir-se a la lluita. A 11:45, els manifestants han decidit anar per la Rambla, al carrer de Ballesteries i fins al cul de la Lleona per mostrar les seves proclames. Un recorregut que aquests dies estarà freqüentat per turistes que visiten les exposicions de Temps de Flors i que han quedat sorpresos de sentir xiulets i botzines que provenien de la marea groga que formaven els docents. Finalment han arribat fins a Correus, on s'han unit altres docents que esperaven arrencar la manifestació convocada per tots els sindicats. La portaveu d'Usteca Girona, Glòria Polls, ha recordat que la protesta d'aquest dijous ha estat massiva, com les altres que s'han fet aquest curs a la demarcació. Polls remarca la importància de sortir al carrer aquest dijous en plena negociació dels sindicats amb la consellera d'Educació per fer que se senti la veu del col·lectiu docent.
3: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
1: La manifestació ha congregat 8.000 persones segons els sindicats i la Policia Municipal de Girona l'ha reduït a 4.500. La marxa ha resseguit la Gran Via de Jaume I fins al Mercat del Lleó i ha seguit pel Passeig General Mendoza per tornar a plaça Catalunya i ha acabat davant la delegació del govern. Allà a la manifestació els assistents han fet una plantada al Departament d'Educació fent una metàfora perquè la ciutat viu immersa en la 71a mostra de Temps de Flors. Finalment, després de llegir el manifest, alguns membres han enganxat flors a la façana de l'edifici de la Generalitat.

0: Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han detingut a Palamós un home de 29 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació. El sospitós també havia estat arrestat el 9 de maig per un robatori amb força a l'interior d'un vehicle.
1: El primer dels robatoris violents es va produir la matinada del 9 de maig al carrer Major de Palamós. Segons els Mossos, l'agressor va abordar un home que tornava cap a casa seva a les 3 de la matinada. Després de tirar-lo a terra violentment, el va colpejar amb cops de peu mentre la víctima es trobava indefensa. A conseqüència de l'agressió, l'home va patir la fractura del nas, la pèrdua de dues dents i una pèrdua momentània de coneixement. L'autor dels fets li va sostreure uns 500 euros en efectiu i el telèfon mòbil. La víctima va ser atesa inicialment per una patrulla de la policia local de Palamós i posteriorment traslladada a l'Hospital de Palamós. La investigació continua conjunta entre la Unitat d'Investigació de Mossos de la Bisbal i la policia local de Palamós va permetre identificar i detenir el presumpte autor l'11 de maig. L'endemà, però, els Mossos el van tornar a arrestar en un segon robatori violent. Els fets van passar cap a les 11 de la nit a l'Avinguda 11 de Setembre, quan un home estava assegut a la finestra de casa seva. El detingut, presumptament, se li va apropar i li va clavar un cop de puny al nas abans de sostreure-li el mòbil que tenia a les mans. La víctima va demanar ajuda en un establiment proper des d'on es va alertar el 112. Diverses patrulles es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets i van localitzar els sospitós poc després pels voltants. Els agents van recuperar el telèfon sostret i durant l'escorcoll li van trobar una navalla. Els Mossos també el relacionen amb un robatori dins d'un vehicle estacionat al carrer Bonamar de Palamós el mateix 9 de maig. L'arrestat, que acumula diversos antecedents per fets similars, va passar el 12 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
0: I les jornades de Turisme, Territori i Societat de la Fundació Jordi Comas i Matamala reflexionen sobre l'arquitectura, la connectivitat, la responsabilitat social i el creixement econòmic. L'acte es va celebrar ahir dijous 14 de maig a l'Auditori Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Hi ha hagut una assistència de més d'un centenar de persones.
1: La jornada ha estat inaugurada per la presidenta de la Fundació Jordi Comas Matamala, Carme Hospital, el vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, el director territorial de Catalunya de CaixaBank, Josep Maria González, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán. Carme Hospital ha destacat que aquesta desena edició de la jornada és especial, ja que hi ha representació institucional i alhora empresarial clau per poder parlar de turisme.
2: I és un honor poder dir que aquesta sala avui aplega a tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. I són representades les institucions del país: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç. Però també hi ha representació de tot l'empresariat.
1: La primera taula de la jornada ha servit per treballar l'arquitectura com a espai turístic. Aquesta ha estat una ponència moderada pel periodista Xavier Grasset i que ha comptat amb l'expertesa de la directora de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos, i l'arquitecte Josep Mias. Aquesta taula també s'emmarca en la capitalitat de Barcelona d'enguany com a capital mundial de l'arquitectura 2026. Xavier Grasset reconeix que la Costa Brava és un espai capitalitat de Barcelona d'enguany com a capital mundial de l'arquitectura 2026.

0: d'aproximació. Ni ens podem deixar ofegar pel patrimoni, ni podem desfer-nos d'allò que ens dona la identitat.
1: La segona ponència ha comptat amb la periodista Clara Jordan com a moderadora, que ha donat veu al comissariat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, a la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Susi López, i al president de la Comissió d'Ordenació del Territori de la Cambra de Comerç de Girona, Àlex Gilabert.
2: Clara Jordan ha admès que cal promoure una mobilitat més sostenible més enllà del cotxe, sobretot quan comptabilitzem la població actual de Catalunya i els turistes que ens visiten cada any. Per això apunta que cal diversificar els mitjans de transport que hi ha al territori i alhora desestacionalitzar el turisme. Pere Macias apunta que davant de tot aquest context també cal entendre que s'està tornant a revaloritzar l'ús del ferrocarril com a transport.
3: Pareu i atenció, no ho menystingueu, aparteu les administracions ferroviàries, perquè aquí hi ha molt que fer. I amb això crec que ja he dit que torna el ferrocarril, torna l'era del ferrocarril, i el ferrocarril ens pot solucionar molts problemes. No tots, perquè el ferrocarril no podem arribar a tot arreu. Jo a l'Olot no hi puc arribar amb ferrocarril i vull arribar en transport públic. Per tant, el ferrocarril té de ser conscient que també té de tenir una complementarietat, això.
2: La jornada ha continuat amb les intervencions del secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, i la cap de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo. La periodista Isabel Pascual ha estat l'encarregada de moderar aquesta tercera taula. Jordi Sargatal reconeix que a nivell mediambiental el desenvolupament turístic es podria haver fet millor en una zona com la Costa Brava. Per això explica que ara cal fer compatible aquest model turístic amb la realitat mediambiental i natural.
4: Bé, aquí ja, evidentment, també tenim deures la població catalana que vivim aquí tot l'any, però a més a més, si comptem els que venen de fora, tenim reptes importants. O sigui, l'espècie humana és una espècie, a vegades ho oblidem, és una espècie animal, també, uns més que d'altres, sempre. Però, evidentment, hi necessitem un aire per respirar, aire per beure, aliments, espai. O sigui, són limitants, evidentment. Aleshores, hem de pensar molt quanta gent cabem.
2: Per la darrera taula, les veus encarregades de discernir els dubtes sobre el creixement econòmic i les perspectives del sector turístic s'ha comptat amb testimonis de l'economista de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López, l'economista de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, i el president de Pimec, Antoni Cañete, tots tres moderats pel periodista Enric Sierra. Antonio Cañete apunta que actualment el debat, quan parlem d'economia, no es troba en la durada de la jornada laboral, sinó en la pujada dels salaris. Cañete detalla que s'ha de fer des d'un augment de la productivitat i una major viabilitat de les empreses.
1: El govern de Palafrugell ha presentat el projecte de la nova zona esportiva del Mas Mascort als clubs. Preveu la construcció d'un gran espai esportiu amb pavelló, camps de futbol i una pista polivalent. Maria Vilà.
5: En una trobada a Can Genís s'han exposat els detalls del projecte, que inclou també espais verds i una planificació global de la zona. Ho explica el regidor d'Esports, Isidre Tenes, a Ràdio Palafrugell.
6: Un projecte que realment és un projecte molt, molt ben fet. Hem agafat un arquitecte dels bons de per aquí a la província. Jo crec que ha fet un plantejament que és molt maco, molt maco. I que, clar, pensa que hi ha el pavelló, una pista al costat polivalent, un camp de futbol a 11, un camp de futbol 7, molt d'espai, molt verd, molt ben planificat.
5: Els clubs han traslladat diverses necessitats tècniques, entre aquestes l'alçada del pavelló, que es preveu ajustar, i requisits específics per a disciplines com el patinatge artístic.
6: Els clubs ens van manifestar les seves inquietuds, bàsicament gimnàstica rítmica, que necessita una altura de 10 metres, el pavelló en feia 8,5, hem estat estudiant-ho i pujar aquest metro i mig que falta no ha de ser un problema massa gros, o sigui que creiem que podem fer-ho, i després el patinatge artístic doncs també necessiten unes mides per poder patinar bé, i la tanca també creiem que són coses que són assequibles i es poden fer. L'únic problema és que quan més retoquem i més coses fem, doncs el pressupost se'ns dispara i el tenim un pressupost molt limitat.
5: La previsió és executar l'obra per fases. La primera actuació se centrarà en el pavelló, mentre que la resta d'equipaments s'aniran desenvolupant progressivament en funció del pressupost i de les subvencions disponibles.
6: Anem per començar el pavelló, anem a començar les estructures i després són coses que sobre la marxa es aniran polint. L'alçada, evidentment, l'hem de tenir en compte i l'hem de fer

0: l'alçada que ens demanin, i el de dintre ja ho anirem farcint a poc a poc.
1: El consistori reconeix la limitació econòmica del projecte, que obliga a prioritzar actuacions i ajustar els tempos d'execució.
2: I seguim parlant de l'Ajuntament de Palafrugell, que preveu acabar aviat els últims treballs d'arranjament dels camins de terra afectats pel temporal Harry. Les actuacions han servit per reparar els danys provocats per les pluges intenses i recuperar la normalitat en diversos accessos i camins rurals del municipi. Ferran Castelló.
3: Les fortes precipitacions van afectar especialment els ferms de diversos camins de terra. L'aigua va arrossegar material, va provocar l'aparició de regarots i va deixar alguns trams amb desnivells i irregularitats que dificultaven el pas. En alguns casos, els desperfectes van afectar camins que havien estat condicionats recentment. Els treballs s'han centrat principalment en la recuperació dels ferms erosionats, la reparació dels trams més afectats i la millora de la circulació en els accessos rurals. De fet, segons el consistori, només queden pendents dos trams situats a la zona de Santa Margarida. Concretament, s'ha d'acabar el camí que connecta Santa Margarida amb la Colina del Sol i també el camí entre Santa Margarida i el Prat Xirlo 3. La previsió municipal és completar aquests treballs durant els pròxims dies. Paral·lelament, l'Ajuntament també està duent a terme tasques de desbrossament dels marges dels camins. L'objectiu és millorar la visibilitat, facilitar el pas dels vehicles i incrementar la seguretat dels usuaris que hi circulen. Les actuacions s'han repartit en diversos sectors del municipi. A Llofriu, els treballs han afectat espais com el paratge del Sobirà i els camins de la Font de la Teula, de Can Genuer, del Corn de l'Aigua, del Cementiri, de Molló, de Cal Estela, el Vell de Llofriu i el de Llofriu al paratge de la Viola. A Palafrugell, les actuacions s'han dut a terme als camins del Coll de la Morena, el d'accés al Rodamont, el de Palamós a Pals, el del paratge de la Viola, el de la Creu Roquinyola, el camí del Cementiri, el del Pivert i també el dels Plans, o bé a la Via Verda del Tren Petit i al pàrquing de terra del carrer d'Aró. A Tamariu s'ha treballat el camí vell i els camins del paratge de Buet, del Puig Romí, de la Portalada, del Cap de Gall, del Pou dels Veïns de Cantallops, del paratge del Coniell i del Ros Lluny, o bé les cunetes de la carretera del Bruguerol. I pel que fa a Llafranc, les actuacions han inclòs els camins de la Farena 1 i 2 i el del paratge Rosi dels Torrents. A Calella, els treballs han afectat els camins de Santa Margarida Armadàs, del Jardí Botànic, del Puig Llorà Santa Margarida i el de Rapinya, i també el pàrquing de la Costa dels Tarongers.
2: Palamós lidera un nou projecte de restauració marina per recuperar biodiversitat i reforçar la pesca sostenible. Berta Roura.
4: El Museu de la Pesca de Palamós, a través de la Fundació Promediterrània, ha posat en marxa el projecte Repoblem la Mar, Mar Viu, una iniciativa de restauració marina que vol reduir la pèrdua de biodiversitat al litoral del Baix Empordà. El programa es desenvoluparà durant els pròxims 3 anys a la badia de Palamós i altres punts de la costa baix empordanesa. El projecte aposta per la repoblació d'espècies pesqueres autòctones amb l'objectiu de reforçar la sostenibilitat de la pesca artesanal i millorar la resiliència del litoral davant el canvi climàtic. La iniciativa pren com a referència experiències ja aplicades al rosselló francès i es basa en la cria de postlarves i alevins en ecoincubadores marines instal·lades dins d'un contenidor adaptat. Aquest sistema permet augmentar notablement la supervivència de les larves abans de ser alliberades al mar. El projecte també incorporarà eines de monitoratge genètic amb ADN ambiental per fer un seguiment de les espècies i analitzar l'impacte sobre els ecosistemes marins. Els juvenils els liberaran en zones de la badia de Palamós i a l'entorn de les Illes Formigues. La iniciativa compta amb la participació de la Cofreria de Pescadors de Palamós, la Universitat de Girona i centres de recerca francesos, entre altres entitats. El pressupost global supera el 1 milió d'euros i una part important està finançada amb fons europeus FEDER.
2: I 11 explotacions del Baix Empordà rebran prop de 43.000 euros en conjunt en ajuts per als cultius d'arròs amb llavor certificada. Berta.
4: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet efectiu el pagament dels ajuts destinats als productors d'arròs que utilitzen llavors certificades als seus cultius. Al Baix Empordà, aquestes subvencions beneficiaran 11 explotacions agràries que rebran en conjunt prop de 43.000 euros. Els ajuts corresponen a més de 770 hectàrees de cultiu d'arròs al territori. La línia de suport té com a objectiu fomentar l'ús de llavors certificada per reduir la propagació de malalties i la presència de males herbes als arrossars. Segons el departament, aquesta pràctica contribueix a la millora de la sanitat vegetal, augmenta la qualitat dels cultius i afavoreix la sostenibilitat del sector. En el conjunt de Catalunya, els ajuts superen el 1 milió d'euros i arriben a més de 800 explotacions agràries, especialment a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, principals zones productores d'arròs del país. El departament també destaca que aquestes subvencions ajuden a preservar els hàbits de zones humides vinculades als arrossars i formen part del contracte global d'explotació dins del marc de la Política Agrària Comuna 2023-2027.
2: I a la Bisbal, el moviment inicia el camí cap al 2027 amb la incorporació de la Bisbal en Comú Podem de cara a les eleccions, Berta.
4: La Bisbal en Comú Podem està integrat a la plataforma ciutadana de la Bisbal en Moviment, un espai polític que comença el seu recorregut amb l'objectiu de presentar una proposta transversal de cara a les eleccions municipals del 2027. Els impulsors del projecte asseguren que volen superar les sigles tradicionals i construir una iniciativa més connectada amb la realitat social del municipi. La plataforma defensa un model basat en el diàleg, la proximitat i la participació ciutadana. Entre les prioritats que planteja la Bisbal en Moviment hi ha l'accés a l'habitatge protegit, la millora del manteniment de l'espai públic i el reforç dels serveis bàsics. També situen com a objectius l'ampliació del CAP, la construcció d'un nou geriàtric, la dinamització del comerç local i la finalització de la futura biblioteca municipal. El nou espai també reivindica recuperar el paper de la Bisbal d'Empordà com a capital de comarca i aposta per una manera de governar basada, segons expliquen, en escoltar la gent. Els promotors de la iniciativa ja han iniciat trobades amb entitats, comerciants i veïns per recollir propostes i inquietuds sobre el futur del municipi.
2: Passen gairebé 4 minuts de 3:15.

0: I avui acabem el Supermatí i la setmana amb en Martí Seguer. Què tal, Martí? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: De què hem de parlar avui? Sempre es portes les curiositats, últimes notícies d'oci i tecnologia. Més tecnologia que oci, que també ja ens va bé aprendre sobre aquests temes. Però a veure, avui de què ens vols parlar?
1: Doncs mira, si vols comencem per uns AirPods nous que Apple estaria presentant. Són uns AirPods que van amb càmeres integrades. És un projecte que ja estaria en una fase de proves. I aquests auriculars no estarien pensats només per fer fotografies o vídeos, sinó que el que es tracta amb aquestes càmeres és captar informació visual a l'entorn i ajudar a Siri a entendre millor què és el que l'envolta. La idea és que el futur assistent d'Apple pugui respondre preguntes més contextuals. Per exemple, una persona podria preguntar que té al davant, demanar indicacions dins d'un espai o rebre ajuda per recordar una tasca relacionada a un lloc on l'hem fet. Les càmeres juntament amb el micròfon actuarien com a sensors perquè la intel·ligència artificial pugui interpretar millor la situació i, segons aquestes informacions, les càmeres ja serien de baixa resolució i estarien situades als dos auriculars. Per tant, el disseny seria semblant al dels AirPods Pro, però amb una tija una mica més llarga per integrar-hi aquests components necessaris. També incorporen un llum LED que s'encendria quan els auriculars estiguessin recollint aquestes dades visuals i, tot i que el maquinari, això que us explicava, està força avançat, encara caldria acabar-ho d'integrar, ja que bueno, el sistema ha d'interpretar també correctament tota aquesta informació que recollirà de més a través d'aquests AirPods.
0: No sé si els AirPods, encara hi ha moltíssima gent que els porta, però els auriculars de cable sembla que estan tornant una miqueta.
1: Bueno, podria ser. També són més econòmics, és que clar, uns AirPods costen 100 euros o 150 si són la versió Pro o 200 i pico. Clar, els de cable potser en 20 sí. Ho tens resolt.
0: O te'ls regalen a vegades.
1: I si t'has comprat un iPhone que val 1.000 i pico, doncs potser ja vas una mica escurat.
0: Doncs sí, segurament que sí. Parlem ara de la Sleep Box de Mark Zuckerberg, una caixa pensada per ajudar a dormir millor sense mostrar l'hora.
1: Doncs sí, Sleep Box és un dispositiu molt senzill, però parteix d'un problema força habitual, eh? Despertar-se a mitjanit, mirar l'hora, posar-se nerviós perquè encara falten hores i no poder-se tornar a dormir. Doncs això és el que li passava a la dona de Mark Zuckerberg, que es desvetllava durant la nit, mirava el telèfon i això, no podia dormir. Doncs tenim un invent que es diu la Sleep Box, que no té pantalla, no mostra números, no funciona com un despertador tradicional, sinó que durant gairebé tot el dia i tota la nit no emet absolutament cap senyal. Només entre l'hora que marquem, diguéssim, per exemple entre les 6 i les 7 del matí, encendria una llum molt tènua i aquesta llum no està pensada per despertar-nos, sinó per indicar, si estem desperts o si ens despertem, que podem fer un cop d'ull a la toaleta de nit i si veiem el llum engegat vol dir que ja és una hora raonable per començar el dia i que per tant ens podem aixecar. La clau és això, eliminar una informació que pot generar aquesta ansietat i ja està, que ens desperti, que veiem la llum i diguem vale, és hora d'aixecar-se i ens podem posar en marxa.
0: Però així, si no funciona com un despertador tradicional, també necessitarem un despertador.
1: Sí, però el pots posar més lluny. Allò de tenir el mòbil a la tauleta de nit no faria falta.
0: Ah, d'acord. No, em sembla curiós. Mira, si funciona a l'esposa de Mark Zuckerberg, i a veure si funciona també a l'altra gent, no sé. Continuem ara amb el catalanitzador de Google, una extensió que vol fer més visibles els resultats en la nostra llengua, el català.
1: Doncs sí, buscar Google en català no sempre vol dir obtenir resultats en català. Sovint, encara que es consulti i s'hagi escrit en la consulta s'hagi escrit en català, doncs el cercador mostra abans continguts en castellà o en anglès. I això pot passar per això, pel volum de continguts disponibles, per configuració del navegador, en fi, moltíssimes coses. Per respondre a això, existeix això, el catalanitzador de Google, que és una extensió gratuïta per Chrome, i la seva funció és modificar automàticament les cerques perquè Google prioritzi més aquests resultats en català. No elimina els continguts d'altres llengües, sinó que intenta posicionar o donar més visibilitat a aquests resultats en català quan existeixen. La instal·lació és molt senzilla, eh? Només cal anar al Google Chrome, els tres puntets que queden a la part dreta, a la Web Store, instal·lar i activar-la. A partir d'aquell moment, l'eina ja afegeix aquests paràmetres interns i ha funcionat, el catalanitzador.
0: No confondre catalanitzador amb catalitzador, són conceptes no. diferents i per situacions bastant diferents.
1: Exacte.
0: Però bé, esperem que sí, evidentment, tot el que sigui per fomentar l'ús del català, que ja vindria sent hora, perquè estem sí. en situacions complicades, doncs endavant, benvingut sigui, a veure si realment funciona o és només una mesura de cara a la galeria, com moltes.
1: Funciona. Sí? L'extensió funciona, això ho he provat.
0: Doncs, si ho diu en Martí, funciona.
1: Et posiciona millor les coses, sí.
0: Genial, doncs ja ho sabeu, jo seré el primer quan acabi el programa, ja me la instal·laré també. Mirem ara cap a l'espai, i és que l'UPC i les científiques d'Hipàtia estudien a Sabadell els efectes de la microgravetat.
1: Doncs sí, l'aeroport de Sabadell s'ha convertit aquests darrers dies en un petit laboratori espacial. La Universitat Politècnica de Catalunya i membres de l'equip d'Hipàtia Mars han participat en una campanya de vols parabòlics per estudiar com reacciona el cos humà en condicions de microgravetat. Els vols s'han fet amb avions de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell i durant cada trajecte l'avió fa les maniobres parabòliques, primer puja amb força i després cau en una trajectòria que permet això, experimentar durant uns segons la ingravidesa. Aquesta paràbola ofereix entre 8 i 10 segons només de microgravetat, però és temps suficient per fer proves i per recollir dades i validar aquests instruments científics. Un dels projectes principals és un projecte liderat per un professor de la universitat. Aquest estudi analitza els efectes de la microgravetat sobre el sistema cardiovascular. Els participants porten rellotges intel·ligents, sensors biomètrics que registren aquestes dades, i l'objectiu és entendre millor què pot passar al cor i a la circulació en les missions espacials llargues, com són les futures missions de l'Artemis per anar a la Lluna o a Mart. I també hi ha una altra campanya que s'està portant a terme, un altre projecte. En aquest cas, l'estudi es centra en el cervell, en la percepció sensorial i en l'equilibri quan una persona està flotant, o sigui, té poca gravetat. Uh-huh. El cervell deixa de rebre uns estímuls i unes referències i ha d'integrar tota aquesta informació en el seu sentit d'una manera diferent. Les dades també es comparen més endavant també per futures missions i també en una altra missió que està en marxa que consisteix a anar a l'Àrtic, on un equip treballarà en condicions d'aïllament extrem. Bé, en resum, és allò un petit camp de proves, això de l'aeroport de Sabadell, si veieu sí. avions o petits objectes voladors fent coses estranyes dalt del cel, és això.
0: Sí, són objectes voladors, en aquest cas, identificats. No, déu-n'hi-do, la famosa NASA de Catalunya, al final sembla que serà a l'aeroport de Palafrugell. Ja, sí.
1: De Sabadell.
0: Només faltaria tenir un aeroport aquí a Palafrugell. Arribarien en tromba alguns. Parlem ara, sí. Martí, de salut digital i d'aquesta nova aposta sí. de Spotify per entrar al món del fitness.
1: Doncs sí, i és de la mà de Spotify que fa un pas rellevant a la seva evolució com a plataforma digital i amplia això, l'abast amb l'àmbit que connecta directament amb el salut i el benestar, el fitness. Fins ara molts usuaris ja utilitzaven Spotify de banda sonora dels seus entrenaments, però ara la companyia vol anar més enllà i convertir-se en una eina activa dins d'aquesta rutina física. Aquesta nova etapa arriba gràcies a una aliança amb Peloton, una de les plataformes més reconegudes en l'àmbit del fitness connectat. L'acord permet integrar dins de Spotify més de 1.400 classes. Aquestes sessions inclouen allò disciplines diverses com exercicis de força, entrenaments de cardio, sessions de ioga i també continguts per fer meditació. Per tant, no es tracta només d'activitat física, sinó d'una aposta que engloba diferents dimensions del benestar. Aquest moviment respon a una realitat clara. Una gran part dels usuaris de Spotify ja vinculen aquesta plataforma a l'exercici físic i, segons dades internes, prop del 70% dels usuaris de Premium fan algun tipus d'aquesta activitat esportiva cada mes i, per tant, existeixen més de 150 milions de llistes o de reproducció associades a aquest fitness. Per tant, el que fa Spotify és consolidar el negoci, diguéssim, obrint aquesta nova via, que no només és música, podcast i audiollibres, sinó per convertir-se en un espai més ampli de continguts digitals vinculats a aquest dia a dia dels seus usuaris.
0: No, déu-n'hi-do, al final tot és ampliar-se i explorar nous horitzons de negoci. Martí Seguer, una setmana més, moltes gràcies per ser aquí al Supermatí i ens escoltem d'aquí dues setmanes.
1: Molt bé, perfecte.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu, bon dia.

0: últim minut de l'últim supermatí d'aquesta setmana, supermatí de divendres 15 de maig del 2026. Abans d'acabar, però, Isaac Vilà, que ens espera per avui i per aquest cap de setmana?
1: Cap de setmana marcat primer per un divendres, amb temperatura molt i molt fresca, i atenció a les calamarsades i amb les tempestes que poden ser fortes, sobretot a la tarda, amb cel ben tapat. Dissabte i diumenge puja lleugerament la temperatura, però es mantindrem aquests intervals de núvols. No acabarà de fer net, però esperem ja menys possibilitat de precipitació tant dissabte com diumenge.
0: Moltes gràcies, Isaac. Nosaltres ho deixem aquí una setmana més, un divendres més, supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, la més i conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ens escoltem dilluns, com sempre, a les 8. Adéu-siau i bon cap de setmana.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: El Tourmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba una altra prova de foc.
3: La lluita per la supervivència a primera divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
4: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
5: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona. A Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivning. Amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Van a ser 104 partidos en 39 días.
10: Pues no sé cómo lo vamos a hacer,
11: Gritar los goles por la noche estará permitido.
12: Pero solo a partir de octavos.
13: ¿Y si es Uruguay?
14: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
15: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
16: Este acuerdo es importante para todos.
17: Porque este equipo es de todos.
18: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
19: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
20: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
21: La millor música del món.
0: La millor música del món.
21: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
21: Amb Marc Lapés.
22: It is Joe. L'escoltem amb aquest End of Beginning.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo digo, jo tinc un grup que es diu Diversiones. I me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales de la ràdio? Sales de la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Quan vas a Barcelona, quan no sé què, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja és explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch. Ah,
7: i una abraçada als taxistes que ens escolten.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
12: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
13: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
14: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
15: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
16: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
17: Més econòmic del que et penses.
16: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
17: del nostre web,
16: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
17: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
16: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
18: La millor música del món.
19: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.
18: Amb Marc Clapés.

0: Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el sol. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: És tota una especialista en triomfar, això sí, fora del nostre país. És la Sabrina Carpenter, i sona Capital amb Espresso. No, no.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Doncs vinga, obrim Lux de nou, el treball de Rosalía, la cantant més internacional que tenim aquí a casa nostra. I després de La Perla ens arriba aquesta que es diu Reliquia. Sona Capital, Rosalía.

0: Explica-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que ha sonat aquí a Capital, de Xabuzí. És el seu debut a casa nostra, Mabar Song.

0: Cians havia de dir que hi havia algú en tot Girona
1: que no coneixia l'orquestra Diversiones.
2: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé, que comes, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja és explicar.
1: Les tieses com aquesta i moltes més, cada tarda a De Cap a Cap.
3: Amb Joan Bosch.
1: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
4: Perquè saps que no ho entendràs.
5: Perquè et canses d'esperar.
4: I de no saber exactament
5: què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
5: Sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
8: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
9: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
8: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
9: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
10: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
11: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talla gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
12: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
13: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
14: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
13: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
15: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
16: mejor. No, por favor, no, por favor.
13: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
17: Aquella nit al Tiffany's.
13: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró.
18: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
19: Més econòmic del que et penses.
18: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
19: del nostre web,
18: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
19: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
18: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
19: La millor música del món.
5: La millor música del món.
19: A Ràdio Capital.
5: Ràdio Capital.
19: Amb Marc Lapés.
20: 25 anys escoltant música amb tu.
19: Ràdio Capital.
5: La ràdio de l'Empordà.

0: cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.
1: És tota una especialista en triomfar, això sí, fora del nostre país. És la Sabrina Carpenter, Rixona Capital amb Espresso.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 12.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: El Tourmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba una altra prova de foc.
4: La lluita per la supervivència a primera divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
5: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
6: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona, a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivin, amb el suport de GCT+.
7: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
8: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
9: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
10: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
11: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
12: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés. La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
3: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
2: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
4: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
5: No, por favor, no, por favor.
2: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
0: Aquella nit al Tiffany's.
2: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
6: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
7: Ho sabia. Jo també hi porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
6: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
7: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
8: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
9: Van a ser 104 partidos en 39 días.
10: Pues no sé cómo lo vamos a hacer.
11: Gritar los goles por la noche estará permitido.
12: Pero solo a partir de octavos.
13: ¿Y si es Uruguay?
14: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
15: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
16: Este acuerdo es importante para todos.
17: Porque este equipo es de todos.
18: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
19: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
20: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
19: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
20: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
19: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
21: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
22: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Paro Hotel Comtat Sant Jordi.
23: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
24: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
25: del Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
26: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
27: Avui una jornada plenament assolellada.
23: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
22: Ràdio Capital.
23: Per saber tot el que passa a casa teva. La millor música del món.
22: La millor música del món.
23: A Ràdio Capital.
22: Ràdio Capital.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer en aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu Legenda de la Mediterrània.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
1: que no coneixia l'Orquestra Diversiones.
2: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales de la ràdio? Sales de la ràdio? I jo, sí, ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé, que comes, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja has explicat.
1: Les tieses com aquesta i moltes més, cada tarda a De Cap a Cap.
3: Amb Joan Bosch.
1: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
4: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Blatxanero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada a tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
4: perquè saps que no ho entendràs,
5: perquè et canses d'esperar
4: i de no saber exactament
5: què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
5: sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
7: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geosinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: El Tourmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba una altra prova de foc. La lluita per la supervivència a primera divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
9: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
10: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona, a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivi, amb el suport d'Estrella Damm.

0: WhatsApp amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Ja som a divendres i ho tenim tot a punt per entretenir-vos i donar-vos idees i propostes per passar un bon cap de setmana. En Xico Sánchez i Carcassés és el nostre filtre, és a dir, és el qui tria el gra de la palla d'on hauríem d'anar aquest cap de setmana. Però atenció, dependrà del temps. Malgrat que avui la pluja ens acompanya, que és un dia molt gris, sembla que farà bon temps. Tots els detalls d'aquí uns moments amb l'Isaac Vilà. A Ràdio Marina hi trobarem a la Montse Rico, que ens portarà pel·lis i sèries per parar un tren. I no us avorrireu pas aquest cap de setmana tant amb les propostes d'en Xico com de la Montse. I acabarem amb el comentari setmanal del periodista, president del Col·legi de Periodistes de Girona, Jordi Grau.

0: Quin serà l'entreteniment d'aquesta tarda? El nostre mòbil. Us imagineu com seria la vostra vida sense telèfon mòbil? És a dir, sense mirar-lo cada 7 segons, sense aquell gest automàtic de desbloquejar-lo, encara que no hi hagi cap notificació? Heu comptat mai quantes hores del dia i esteu enganxats? Perquè entre xarxes, vídeos, memes, àudios eterns i aquell "ep, només miro una cosa, però acaba sent una hora". Potser el mòbil us coneix millor que la vostra parella. Sigueu sincers, quina és l'aplicació que més feu servir? Instagram, TikTok, WhatsApp o directament la calculadora per sumar les hores que hi perdeu?
1: 972 313 702.
0: Demostreu, sisplau, que feu un bon ús del mòbil i truqueu-nos o envieu-nos un missatge de text, que per això funciona el mòbil. Au, va, a moure el cul, que això comença ara mateix.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Xico Sánchez i Carcassés.
1: És l'home que tot ajuntament, comissió de festes, voldria tenir a la seva nòmina perquè... perquè, vaja, té molts contactes, coneix la majoria d'orquestres, de cantants, i si alguna vegada heu d'organitzar alguna festa major, o jo què sé, per exemple, una comunió, truqueu amb en Xico. Xico!
2: Bona tarda, Joan, estàs molt simpàtic, com sempre.
1: Escolta, perdona, que ets al lavabo, et sento com si estiguessis a la Quinta Forca.
2: Acosta't... Quinta Forca, home, estic...
1: Ara.
2: Ara no em moc, doncs, no em moc. Sí, ja saps. Que doncs, me truques en llocs doncs, diversos, i a vegades doncs, hi ha més bon so, i a vegades menys, però intento sempre perquè disfruto, perquè flueixo de debò cada divendres puntualment.
1: Escolta, què hi ha de nou aquesta setmana? Explica'm.
2: Home, hi ha moltes coses i molt variades. Cimbres, cap de setmana a les comarques gironines, costa moltíssim de triar entre tants i tants actes, però no els podem dir tots, recomanem alguns, per exemple, per la gent més jove, demà dissabte, a Cal Onja, poble de llibres, doncs es convertirà en Calonja, poble de música, perquè hi ha l'aparador, una activitat doncs, que l'any passat va anar molt i molt bé, es presenten cantants, artistes de circ, de teatre, entre 14 i 30 anys, en els diversos espais de Calonja que estan preparats, una mica doncs, per demostrar les seves habilitats artístiques. L'aparador, a partir de quarts d'11 del matí i al llarg de tot el dissabte, ben a prop, la festa de Sant Isidre de Castell d'Arun. Una festa també entranyable, que hi ha de tot i força. Per a la gent que els agrada la música, a l'Auditori de Girona, Clara Peia estrenarà el nou disc Nuca a partir de les 8 de la tarda. I abans de les 7, el Cor Gospel Girona, a la plaça Gala Salvador Dalí, perquè ens entenguem sense fer gaire propaganda, que és la plaça del Corte Inglés de Girona, amb una activitat també de l'Auditori. Oh, esclar, escolta, és que si diem la plaça Gala i Salvador Dalí, a mi em diran, i això un test, noi, doncs mira, el Corte Inglés, ja està, fem-ne via, Mira, ara patrocinaran, Joan.
1: Escolta, si aconsegueixes publicitat del Corte Inglés, et dono comissió, perquè és clar, a veure, això no es diu fàcilment, perquè és clar, de fet, si tu dius la plaça, que ja no me'n recordo el nom, no hi va ni Déu,
2: Però escolta'm una cosa, el teu programa amb el nivell que té, acceptaria publicitat del Corte Inglés?
1: Per favor, tens uns anys anunciant.
2: Aviam, no tothom es pot anunciar en aquest programa.
1: Mira, ens falten dos anunciants en aquest programa. Un és el Corte Inglés i l'altre és el restaurant Gran Muralla Xina.
2: Escolta,
1: continua.
2: Jo el dissabte també puc anar a Blanes perfectament.
1: I tant.
2: Perquè a vegades, no, és que a vegades tens ganes de riure, de passar-te-t'ho bé i deixar-te d'històries, i hi ha en el Teatre de Blanes en José Corbacho.
1: Home, que bo, que bo.
2: Aquest és l'espectacle que fan Té todo mucha calma a partir de 8:45. I com que sé que tinc el temps ajustat, també n'havia, que no faci tard, per explicar les fires fantàstiques que hi ha com cada cap de setmana a les comarques gironines. La fira de la degustació de cerveses artesanes.
1: Home.
2: Avui i demà a la Rambla de Figueres.
1: Molt bé,
2: t'agraden dues cerveses artesanes? Sí. Ho pots barrejar-ho, tornant de Figueres, pots parar a l'Estartit, on hi ha el cap de setmana del Sonso. Cap de setmana del Sonso.
1: M'agrada molt el Sonso.
2: L'Estartit, una mostra gastronòmica. I al revés, la gent del Maresme té una sort impressionant, perquè després de la fira de la Maduixa que hi havia la setmana passada, com recordaràs perfectament, a Sant Pol de Mar sense nata, hi ha la fira Tast a Calella del Maresme, que es coneix també per un nom internacional del centre d'Europa, però que no ho dic, que
1: no ho diguis, que s'emprenyen.
2: No. Calella del Maresme, la fira Tast, una fira gastronòmica sensacional. Ja ho veus.
1: Molt bé.
2: Per tots els gustos, música, teatre, concert, i esperem que en bon temps.
1: Escolta, en Massimo Dutti encara treballa al Corte Inglés?
2: Ah, carai, ostres, no ho sabia jo. Ja, mira, com que ara estic a prop d'aquí, del Corte Inglés,
1: bé,
2: i entraré i ho preguntaré. Ho preguntaré, la setmana que ve t'ho dic.
1: Adeu!
2: Adeu, Andreu. Adeu, Joan. Adeu.

0: 8 minuts i 4:45 de la tarda. Som a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. El temps! Avui fa mal temps, però sembla, m'ha dit un ocellet, que les coses poden canviar. Sí o no? Hola, Isaac Vilà, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Bé, sí, ja canviarà.
0: Sí. Quan?
1: Doncs bé, aquests ruixats i aquestes tempestes que estem tinguent ara mateix, que ens estan afectant pràcticament al sud de les comarques de Girona, sobretot, avui és el dia que seran més extenses, ahir també ho van ser, i déu-n'hi-do. Portem una setmana amb ruixats força extensos. Demà ja el temps millora, d'acord? Al matí començarem amb fresca un altre cop, però a la tarda esperarem més núvols, però els ruixats quedaran circunscrits més o menys cap a la zona de, típica, de muntanya, Ripollès, Garrotxa, interior de l'Alt Empordà. Ja no esperem que arribin tant el Gironès, Selva i Baix Empordà, d'acord? Fins a l'Alt Maresme. Ara mateix està arribant una tempesta força activa a l'Alt Maresme i a darrere seu n'arriba una altra, per tant, anirem regant el territori. Però bé, de cara a demà dissabte, ja diguem, ruixats més que es quedaran en zones de muntanya, diumenge si fa no fa el mateix, i a tu t'agrada la calor, Joan?
0: Gens, ara t'anava a preguntar, m'ho has tret, mira, tenim telepatia, t'anava a preguntar, escolta, fot fresqueta, eh?
1: Sí, és que de fet hem reculat en el calendari, Estem tinguent un temps de principis d'abril, final
0: ja
1: de març,
0: això,
1: tot i que quan surt el sol, s'ha de dir que apreta.
0: Clar, avui he vist els del Telediario que parlaven fins i tot de nevades al Pirineu.
1: Sí. De fet, és que tenim una entrada d'aire fred contundent, d'acord? I ja ho fa la primavera, això, eh? Però sí, a mitjans de maig tenir aquesta nevadeta al Pirineu no és d'estranyar, però els últims anys, aquesta partida al mes de maig, era complicat. No és res que no hagi passat abans. És normal tenir aquestes entrades fresques. El que passa que portem uns anys que fa molta calor prematurament i això ens sorprèn una mica.
0: Per què em preguntava si m'agradava la calor?
1: Doncs perquè la setmana que ve sembla que tindrem un gir de truita.
0: Sí. Ostres.
1: Sembla que l'anticicló s'imposarà i tindrem una llengua que ve una llengua més càlida que vindrà de latituds de més al sud, del nord d'Àfrica, i tindrem ja que a l'interior podríem tenir algun 30 un altre cop, i a la costa 25-27 graus.
0: Carai!
1: Venen uns dies de més bonança del que a partir de la setmana que ve.
0: Escolta, potser ja m'hauria de plantejar ja començar a preparar vacances, no així?
1: Home, preparar vacances?
0: Sí.
1: Home, el temps passa. Mira el calendari i sí, i
0: tant. Molt bé. Per tant, la setmana que ve, canvi radical, bon temps i calor.
1: Sí, com a mínim la primera meitat de la setmana. Potser torna a variar d'aquí una setmana, però bueno, encara queda, i el que sí que és força clar és que pujaran les temperatures i els ruixats quedaran encara més circunscrits al Pirineu, però ja d'una manera més normal.
0: Molt bé.
1: I la pujada de temperatura serà força notable.
0: Doncs haurem de seguir les notícies del temps, de moment fresqueta, i a partir de la setmana que ve caloreta. Isaac, una abraçada molt forta, que vagi bé.
1: Ja. Bon cap de setmana a tothom.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Aquí tenim més música. Uns noruecs que van cantar això i que va ser l'èxit, vaja. Take on me.

Take on me del Sahar. Informació de servei ara mateix. Ens acaba de trucar un oient que està conduint entre Cassà i Llagostera i ens diu que està caient una tromba d'aigua, però molt potenta. Sobretot precaució a la carretera. Tram bàsicament entre Llagostera i Cassà de la Selva i la Costa de l'Ou. Intensa pluja. Aneu amb molt de compte.

0: Són ja 6:15 de la... Ai, 6:15, quines ganes de plegar. Ja 5:15 de la tarda i 2 minuts. I després de la publi, l'any del gat. The year of the cat. Un gran èxit d'Al Stewart que recordarem del 1977. Res, justament després de la publicitat. 4 minutets.
1: De cap a cap.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
10: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
11: La ràdio de l'Empordà.
10: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: The Year of the Cat era el 1977. Ha plogut molt des d'aleshores i mai més ben dit, perquè Déu-n'hi-do la que està caient. Ens estan dient que era Al Stewart, per cert, eh? The Year of the Cat. Ens estan dient, i sobretot conductors que esteu en la zona de l'Almaresme, la selva tant marítima com interior, Santa Coloma de Farners, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Llagostera. Ara ens deien també a través d'un WhatsApp que en aquesta zona està caient una pedregada increïble. Anem a veure com està el temps a l'escala i parlarem d'altres coses amb en Pere Puigverd.
1: Pere Puigverd us porta a l'hort.
0: Bona tarda, Pere, com estàs?
2: Molt bona tarda.
0: Està plovent a l'escala o què?
2: Doncs no, aquí... I que no plogui per fer aquests disbrats. De moment va ploure ahir bastant bé, no va caure pedra i, per tant, avui està el temps que potser plourà, però de moment no.
0: Veig en el radar meteorològic que tot el que és no el triangle de les Bermudes, sinó el triangle Girona, Cassà, Lloret, també el Maresme, però sobretot el que és la banda de les Gavarres, que mira cap a Girona, que estan, vaja, de color vermell a tope, eh? I amb pedra. S'ha d'anar en compte perquè, sens dubte, que la pedra fa molt mal als horts i als camps, eh?
2: Home, ja. I també en els cotxes, sí.
0: Ah, sí?
2: Si és molt forta, també
0: sí,
2: té.
0: Sí, sí, sí.
2: I a la Bisbal, recordeu, aquells anys va fer mover oruïtes
0: sí.
2: I tolats.
0: Sí. Escolta, Pere Puigverd, ja sabeu que la setmana passada vam comentar la problemàtica que ha sortit a tots els mitjans de comunicació, aquella multa que li van posar de 10.000 euros per tenir un cartell a la carretera que anunciava productes de quilòmetre zero, productes del camp. S'han anat succeint coses i jo m'agradaria saber en aquests moments com està el tema, perquè la Generalitat et demanava que retiressis els cartells. Al final, com està tot? Posa'ns el dia, Pere.
2: A veure, s'ha fet tan gros, sense voler-ho jo, eh? Una mica sí que no esperava que fos tan gran, però s'ha fet tan gran, he tingut més de 600.000 reaccions.
0: Carai.
2: Prop de 2.000 missatges i cap a 3.000 retuits. Vull dir, una cosa bestial. Mm. Llavors, jo, la gent que ha parlat a mi de l'administració, he vist una molt bona voluntat, i ho dic sincerament, per resoldre

0: aquest tema, perquè fins i tot ells, que ho van veure en persona, van venir aquí a casa, van veure-ho i diu, home, això, és una cosa que dius, d'aquelles que qualsevol persona se li fa incomprensible que pugui arribar fins aquí. I, per tant, potser ha sigut per la tossuderia meva d'insistir a posar una cosa que la llei no m'ho permetia, però que era una injustícia que ha fet que hem arribat fins aquí. Jo crec que ho resoldrem, perquè no hi ha cap color de cap partit que no em doni suport. Per tant, ara, Joan, estic tranquil.
1: Me n'alegro.
0: La setmana que ve parlarem. No sé si estaré aquí o estaré fora, però parlarem. I crec que el que a mi em feia més por és que no em deixessin promocionar el meu comerç de proximitat amb una zona rural, doncs crec que ho podré resoldre.
1: Per cert, ja en parlarem la setmana que ve, a veure com estan les coses. De cebes en vens moltes, tu?
0: És una hortalitza que se'n ven bastants quilos, Joan?
1: Sí.
0: La gent se'n faria creus. Patates i cebes, patates prim, és el número 1, no? Però ceba va al darrere.
1: Però ara perquè... s'acaba la ceba vella i d'aquí a poc ha d'arribar la nova, no?
0: Aquí vull anar.
1: Ah.
0: Ara és un conflicte. La ceba ara és el moment que porta problemes. Per què? Perquè la vella és massa vella, és dir, que si tu compres una ceba vella que està guardada amb nevera, te s'agrilla aviat, es podreix, perquè porta humitat, i la nova és massa nova per ser bona. És a dir, ara és aquell moment que tu portes ceba en un restaurant i segur que te s'aqueixarà, tant si li portes nova com vella. Vull dir que s'ha de tenir paciència aquest temps que parlem ara.
1: Quant dura aquest temps? Quant dura aquest temps?
0: Un mes. Un mes, que és l'impàs de passar de ceba nova a vella, de vella nova, i que la nova ja estigui una mica curada i no faci allò que la punta queda buixada i quan te la talles n'hi ha meitat de bona. És a dir, ara és un problema la ceba, perquè la gent no li agrada. Hi ha una solució.
1: Quina?
0: Per al particular.
1: A veure.
0: La ceba tendra.
1: Ah, clar.
0: La ceba tendra que no et fallarà mai.
1: Clar.
0: Però clar, en un restaurant no li pots dir que faci un sofregit de ceba tendra.
1: No. Sí, molt bé. Doncs escolta, d'aquí un mes haurem d'esperar i mirar a veure com la collita de ceba... En principi, hi ha bones perspectives per la ceba nova?
0: Sí. No, la ceba, a veure, no porta masses problemes. Se'n cultiva arreu, se'n cultiven a molts llocs. És a dir, la varietat que més... Ja en parlarem més endavant, però la varietat que ens agrada més aquí és la ceba de Figueres, que es cultiva molt a Lleida, això de Figueres era abans que es cultivava aquí, però ara es cultiva a Lleida majoritàriament, i la que es consumeix més quilos, és la varietat Reca, que és la varietat aquella rodona, que arriba a ser molt grossa si cal, també n'hi ha de mitjanes, que això hostaleria. Aquesta ceba se la menja, però a tonelades.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs en parlarem la setmana que ve. Escolta, me n'alegro que les coses que estiguin encarrilades pel bon camí de la sensatesa i que...
0: Per cert.
1: Digues.
0: Per cert, Joan, em felicitem públicament també en Jordi Grau, perquè avui ha fet m'ha posat el tema de la setmana.
1: Home.
0: I ha fet un petit escrit que està molt bé,
1: doncs
0: molt ben reflexionat. I bé, el felicito, Jordi.
1: D'aquí 15 minuts estarà en directe, o sigui, ja li diré, d'acord?
0: Molt bé.
1: Gràcies, una abraçada. Adéu, Pere.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Com va la tarda? La plujosa tarda d'aquest divendres, però ja ens ha dit l'Isaac Vilà, el nostre home del temps, que això demà canvia radicalment, i sobretot la setmana que ve, que farà calor. Ja ho té la primavera i el mes de maig, cada dia un raig. Seguim a Ràdio Marina, 100.3, 96.2, Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. D'aquí uns moments, el comentari del president del Col·legi de Periodistes de Girona, Jordi Grau. Tornem ara mateix!

0: 3:15 de la tarda. És el moment de saludar Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona. Hola, Jordi, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda. Doncs mira, aquí esperant que plogui, tot i que en alguns punts de les comarques sembla que està descarregant fort.
0: I pedra. Escolta, tinc un disco dedicado per tu.
1: Ostres, a veure.
0: I a més, ho ha dit fa 10 minuts per la ràdio en directe. Com que sap que col·labores en el programa, el bon amic Pere Puigverd, de Fruites Núria de l'Escala, m'ha dit, diu, sobretot, quan vegis amb en Jordi Grau, doni-li les gràcies per l'article que ha fet avui al Punt. Dic, no el veuré, però parlarem amb ell d'aquí 10 minuts.
1: Doncs sí, sí, n'he parlat, perquè em sembla que el que li està passant és surrealista. Sí. Conec en Pere de fa molts i molts anys, i a la Núria, la seva dona també. He sigut comprador, sóc comprador de Fruites Núria quan vaig per, diguem-ne, cap a la costa, i moltes vegades he estat a Ventalló, i en tot cas ho tinc molt clar. Vull dir, si hi ha una llei que prohibeix fer el que ell fa, el que s'ha de fer és canviar la llei.
0: Està bé. Molt bé. Escolta, la llei no la podem canviar, la llei està feta, o quedes, baixes, o t'hi quedes, vull dir que allò. Parlem del futbol, perquè ahir va ser un dia important. Bé, no es va guanyar, es va empatar amb la Real Societat, però esclar, aquest diumenge ens toca amb l'Atlètic de Madrid, i jo m'agradaria saber com ho veu en Jordi Grau, si el més calent ho tenim a l'Aigüera o a la peça al taler. Què? Explica'm coses, va bé, maco.
1: Mira, tenia ganes de parlar-ne d'això, perquè realment el Girona, tu saps que jo sóc aficionat i he jugat i he arribat a jugar amb el Girona en categories menors, i n'he fet informació molts
0: anys,
1: suposo, i realment me passa una cosa molt curiosa en els últims anys. Em fa patir. És a dir, i he detectat, em fa patir cosa que no havia passat mai abans. Escolta, jo he vist el Girona regional preferent a tercera divisió, i el que ens està passant els últims 18 anys, des de que es va pujar a segona divisió, és un tema que jo crec que és extraordinari. Però ja vàrem baixar una vegada de primera a segona, i ara hi ha una situació complicada. A veure, molts voldrien tenir la situació complicada que té el Girona, perquè el Girona, a falta de dos partits, és 15è, el Punt d'ahir ho va declarar una miqueta tot, és 15è, i té 5 equips per darrere, un d'ells que ja ha baixat, que és l'Oviedo, però té llavors a un punt l'Alavés, i amb els mateixos punts l'Alavés, hi ha un punt l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Per tant, entre aquests equips estan jugant dos places de descens. Què ha de fer el Girona? Guanyar un partit. Què passa? Que dius, home, de dos partits, un és el camp de l'Atlètic de Madrid diumenge que ve, i l'altre contra l'Elx el dissabte, això el Girona se n'en sortirà. Però no, curiosament està passant una cosa, i ho vaig detectar aquest dia, parlant amb gent diversa, vaig parlar amb l'alcalde de Girona, amb la vicealcaldessa Geis, amb el president de la Diputació, i hi ha una iai entre el públic, que ahir, tot i que, diguem-ne, el Punt no va ser bo, perquè tothom esperava que es guanyés, i amb aquesta victòria sí que la cosa quedava una miqueta més clara, la sensació és aquella de que, com diu un amic meu, el Girona diuen que depèn d'ell mateix, diu, sí, aquest és el seu problema. No se n'enrafien de l'equip, i això que ahir va haver-hi una intensitat que es trobava a faltar en els últims partits que hi havia hagut, i que feia que molta gent s'enfadessin, perquè deia que una cosa és jugar a futbol i no anar a posar-hi només allò que es deia abans del pit i collons, Una cosa és jugar a futbol, però futbol també s'hi pot jugar amb identitat. Ah. I la sensació és que l'equip havia perdut ànima, que no tenia empenta, que estava mentalment angoixat i aixafat. I la sensació és de que serà molt difícil. I parlo amb la gent, i la gent veu el Girona baix, quan en realitat encara depèn d'ell, i guanyant el camp de l'Atlètic de Madrid, cosa que és complicada, però no tant en aquestes etapes de la temporada, o guanyant a casa amb l'Elx, la situació es pot revertir i el Girona pot continuar un any més a primera. Però he detectat això, i això és una d'aquelles coses que m'ha fins i tot sorprès. Jo, que normalment sóc negatiu, durant molta setmana negatiu, i ho veig tot una mica negre, les últimes setmanes era el que feia gairebé, escolta, que la cosa no està tan malament. Però clar, 3 partits seguits perduts, 2 partits seguits empatats, 2 punts sobre 15 han fet que el Girona sí que depèn d'ell mateix, però en realitat poca gent confia que ell sol se n'en puguin sortir.
0: Per tant, t'han contaminat aquests coneguts teus del ai, i m'agradaria...
1: Però ens en sortirem, Joan, ens en sortirem. No sé per què, hi ha alguna cosa que em fa pensar que algú, encara que sigui des de dalt, ens ajudarà, i que el Girona es acabarà quedant a primera. Però vaja, quan hem de dir aquestes coses vol dir que sí, que ens en refiem sí. més de la divinitat que no pas de les cames dels jugadors.
0: Bé, Sant Narcís, la Mare Déu dels Àngels, quines verges hi ha més per aquí a la vora de Girona?
1: Escolta, valen totes, la Mare Déu dels Àngels, la Mare Déu del Món, la Mare Déu del Collell, la Mare Déu de Núria, les que facin falta, que ens ajudin, que ens donguin un cop de mà i que el Girona aconsegueixi, perquè és molt més complicat pujar de segona a primera que no, diguem-ne, que fer un esforç que encara es pot fer per salvar la categoria. Per tant, el futbol dictaminarà, esperem que els àrbitres no hi tinguin res a veure i que si tenen alguna cosa a veure sigui a favor, que tampoc ha passat. Aquest any no ens han anat excessivament en contra, això s'ha de reconèixer, però tampoc excessivament a favor, que el porter Gazzaní que no faci cap mena de cantada i que hi hagi una empenta i unes ganes que facin que es corri una mica, que hi hagi intensitat i que es aconsegueixi mantenir aquesta categoria, perquè, a veure, el Girona ara sembla que faci molts anys, però en realitat és l'únic equip gironí que ha estat a primera divisió, i aquesta total és la seva sisena temporada amb les dues etapes.
0: Escolta, espero que divendres, que només quedarà el partit de l'Elx, si no recordo malament, les coses es vegin millor, i escolta tu, passem aquesta setmana sense el ai, ai, ai, i, bueno...
1: Perquè si no ens estem matant a pessics, i això és complicadíssim.
0: Molt bé, adeu Jordi, fins divendres!
1: Adéu-siau, molt bon cap de setmana.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Podríeu viure sense mòbil? Quines són les aplicacions que feu servir més normalment? Quantes hores esteu enganxats al mòbil? Això és el que estem parlant aquesta tarda i hem fet servir el mòbil, per exemple, en Marc de la Bisbal, que ens ha enviat un WhatsApp i diu: sense el mòbil em costaria sobretot per orientar-me i parlar amb la família, però també viuria amb menys estrès. Ara ens passem el dia pendents de notificacions i arriba un punt que el cap no descansa mai. La Sílvia és de Santa Coloma de Farners. Ai, perdó, estic fotut. Jo intento controlar-ho, però quan m'hi poso puc estar una hora mirant vídeos sense adonar-me'n. Sense mòbil crec que recuperaria temps per fer més vida al carrer com abans. Xavi de Lloret diu: treballo en reserves i correus i depenc bastant del mòbil. Ara bé, reconec que també el faig servir massa per tonteries. El problema és que vas a mirar l'hora i acabes veient vídeos de pesca o de cuina. Ostres, que avorrits els de pesca, no? Els de cuina dius: mira, encara. Però no ho sé, jo és que no tindria paciència per la pesca. Gemma de Sal: sense mòbil em sentiria rar els primers dies, però després segurament estaria més tranquil·la. Ara sembla que haguem d'estar disponibles 24 hores al dia i això cansa molt.

0: Què ens espera després de Harry Styles? It's My Life. Un tema de Tol Tol que recuperarem després de la publi.
1: De cap a cap.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Del 21 al 25 de maig, vine a gaudir de Pals, Vila Florida. Activitats per tota la família. Ruta guiada en bicicleta pels arrossars. Taller de cuina amb flors amb la xef Yolanda Bustos. Desfilada de moda, concert de Joan Miquel Oliver i molt més. Consulta tota la programació a pals.cat o l'oficina de turisme. Pals Vila Florida, del 21 al 25 de maig.
8: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
9: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
8: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
10: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
11: mejor. No, por favor, no, por favor.
8: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
12: Aquella nit al Tiffany's.
8: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
13: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
14: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
15: Més econòmic del que et penses.
14: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
15: del nostre web,
14: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
15: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
14: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 972 313 702.
1: Podríeu viure sense mòbil? Quines són les aplicacions a les quals hi esteu més enganxats, que feu servir més? El WhatsApp, l'Instagram, el TikTok, el Facebook. Encara funciona el Facebook? Sí, no? Va, a veure, què diu el Lluís des de Blanes? Jo abans podia sortir de casa amb les butxaques buides i no passava absolutament res. Ara, si em deixo el mòbil, torno enrere encara que sigui tard. Ens hem acostumat massa a portar-lo sempre a sobre. La Carme és de Calella, diu, sense el mòbil potser parlaríem més entre nosaltres. Quan vaig a dinar amb els fills, a vegades tots acabem mirant la pantalla. És pràctic, sí, però també en roba moltes estones. Anem a Girona. Jordi, com estàs?
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, què m'expliques? Què hi ha de nou? A veure...
2: Bueno, mira, mira, justament ara, bueno, estava mirant, bueno, us he estat escoltant, vale? Que, mira, sempre us poso una mica a la ràdio.
1: Sí.
2: A veure, principalment això de del mòbil que comentes tu.
1: Sí.
2: Ostres, és una... jo crec que depenem bastant d'ell, precisament jo, perquè al final també a la feina, amb els amics o, sí, bueno, pel fet de quedar o el que sigui, sí, doncs depens bastant d'ell. I, bueno, de vegades jo també faig un autoexamen i miro les hores que he estat amb el mòbil i dic, ostres, comença a ser
1: quantes
2: una mica
1: hores...
2: preocupant.
1: Saps que el mòbil ho pots mirar quantes hores has utilitzat?
2: Sí, no, precisament ho dic.
1: Quantes?
2: Precisament ho dic. Jo potser he estat un màxim de... 7 hores amb el mòbil, vull dir.
1: Ostres!
2: Que clar, és moltíssim.
1: Però és molt?
2: És molt.
1: I no et tornes boig?
2: Bueno, és que clar, al final també passa molt, el temps molt ràpid, és que jo crec que una de les aplicacions que ara comentàvem això, que em treu més temps és el TikTok,
1: Enganxa,
2: de matar el temps i amb el TikTok... És
1: espectacular. No. Jo reconec també, estic enganxat al TikTok. Hi ha una periodista molt coneguda que va reconèixer l'altre dia que estava enganxada, de TV3, que estava enganxada al TikTok i que va haver d'anar al psicòleg, t'ho dic en sèrio, i se'l va treure, eh?
2: És que jo, de fet, me'n recordo, i de veritat us ho dic, me'n recordo el primer dia que em vaig descarregar el TikTok, que clar, no era pas famós.
1: No, que no? Va, jo pensava, quina tonteria.
2: Sí, no era famós, deies, bueno, això potser és una aplicació que ni destacarà, perquè sempre anaves amb les històries d'Instagram i tot això, i me'n recordo perfectament, i dic, bueno, això no, bueno, repeteixo, no triomfarà. Doncs mira, ara, jo crec que és una de les aplicacions més principals que hi ha avui en dia. O sigui, que és una
1: Facebook?
2: Cosa,
1: has tingut mai Facebook, tu?
2: Jo he tingut Facebook, però fa molts i molts anys. Mira, de fet, jo crec que la gent que té Facebook és gent de, bueno, una mica de...
1: edat avançada, sí.
2: Gent més gran, per exemple, el meu pare sí que utilitza Facebook, però bueno, suposo que, bueno, no ho sé.
1: Mm-hmm. Està bé. Però crec que volies parlar del Girona, perquè abans d'entrar en directe m'has dit, diu, escolta, he escoltat amb en Jordi Grau i vull opinar. Digues.
2: Ara mateix anava a dir això, he escoltat l'entrevista que heu fet amb en Jordi Grau, i, bueno, a veure, jo, mira, soc de Girona, com molt bé has dit tu, porto molts i molts anys sent soci, i, bueno, al final, jo crec que també estem vivint amb una bombolla, com perquè hem estat a Champions, hem fet temporades molt bones, han passat jugadors molt bons, però també jo crec que el rum-rum aquest ara que hi ha per aquí

0: dona i amb l'afició, tot això, doncs és el que ocasionem, jo crec, els propis aficionats, perquè al final som qui som, som el Girona, som un equip petit, som un equip que ostres, que el que va passar fa 2 o 3 anys no és lo normal, vale? Clar, quina és la cosa? Baixarem, no baixarem? Bueno, queden 2 partits, sí que el d'ahir, bueno, vam jugar, és que a mi, la cosa és que a mi no em serveix el de, és que hem jugat molt bé, ens mereixem guanyar, ja, però la cosa és que d'aquí uns anys la gent no se'n, igual que el Barça i el Madrid, no se'n recordaran si aquell partit va jugar bé.
1: Jordi, vas anar al camp ahir, a Montilivi?
0: Vaig anar al camp, de fet, jo, hi havia molta cua per entrar, inclús vaig entrar al minut número 5, però bueno, vam fer una arribada als jugadors amb bengales, van donar banderes, cosa que es fan en partits molt especials, però bueno, al final també són com finals, i clar, al final estem a dos jornades, és a dir, ens falta l'Atlético de Madrid, que juguem aquest diumenge a les 7 i el dissabte juguem contra l'Elche a casa a les 9, vull dir que queden 6 punts per anar bé, perquè de l'últim, bueno, del penúltim al 11è, com aquell qui diu, o el 10è, hi ha una diferència de 4 o 5 punts, vull dir que està tot molt i molt apretat, i bueno, a veure, jo com a gironí, com a soci i aficionat del club, no vull que baixi, però bueno, també trobo que les coses podrien haver gestionat molt millor.
1: Com per exemple?
0: Bueno, parlant des de l'entrenador, jo crec personalment que ell ja ha fet una faceta molt bona, ens ha portat a Champions, ha dirigit l'equip molt bé, però s'haurien d'haver pres decisions per no, mira, et diré a mitja temporada, per no dir-te a principi de temporada, quan van tenir aquella ratxa tan dolenta. I després estem a jugadors. Clar, al final tu veus qui té un sentiment, qui no té un sentiment. Ara ve el Mundial, veu jugadors que ja se'n van al Mundial i no hi ha el mateix, que és normal, jo els entenc amb ells, perquè si lesionen no n'hi ha al Mundial, però veus que no hi ha el mateix carisma, el mateix esforç que es veia a mitja temporada o a principi de temporada. No ho sé, jo ho veig una mica...
1: Jordi, si en Mitchell no continua al Girona, pel que dedueixo, no el trobaràs a faltar.
0: A veure, jo, per mi surt per la porta gran, trobo que ho ha fet molt bé, però s'ha de saber veure quan hi ha un punt final, vale? I per mi ja és un punt final. I per mi, segons la meva opinió, perquè crec que les opinions s'han de respectar, jo per mi ja faria jornades que hauria d'estar fora. Per mi el trobaré a faltar? Bueno, sí, perquè fent 3 o 4 o 5 temporades, no sé quantes temporades porta aquí al Girona, magnífiques, sí, però escolta'm, hi ha molts entrenadors, hi ha molts jugadors que poden arribar aquí a Girona, fer-ho igual o millor i ja està, no passa res, són etapes i tanquem una etapa i que ens quedem amb una etapa pues, que amb bon sabor de boca, no? Com es diu, no pues, com aquell qui diu, perdó per l'expressió, cagar-la més.
1: Molt bé. Però, bueno. Escolta, pit i collons en aquests dos partits que queden, amb el Madrid i amb l'Elx, d'acord?
0: Molt bé.
1: Gràcies. Vinga. Adéu, Jordi.
0: Vagi molt bé.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que l'Audiència de Girona absol el veí de Blanes que s'enfrontava a 37 anys i 9 mesos de presó per assetjar menors a través de xarxes socials i aconseguir que li enviessin imatges pornogràfiques. El tribunal anul·la el buidatge del mòbil de l'acusat perquè es va fer sense que consentís o autoritzés l'accés al terminal i tampoc tenia una autorització judicial suficientment motivada. Amb aquesta decisió, l'Audiència ha d'excloure les proves que derivaven de l'anàlisi del telèfon i, per tant, no pot tenir en compte les converses amb les menors, fotografies i vídeos d'elles, 89 arxius de pornografia infantil o un informe d'identificació de noves víctimes. Sense això, l'Audiència resol que no té proves per condemnar-lo. I l'Ajuntament de Figueres i la Universitat de Girona han reactivat 20 anys després l'acord de col·laboració per impulsar la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis, que té per objectiu promoure un espai de reflexió, debat i recerca sobre qüestions que afecten el panorama de l'art i el pensament contemporani des d'una perspectiva crítica interdisciplinar. Aquest divendres han formalitzat l'acord al Museu de l'Empordà Jordi Masquef, alcalde de Figueres, i Josep Calbó, rector de la Universitat de Girona. I la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, nascuda a Palafrugell, ha estat seleccionada per formar part de la iniciativa El 4040, impulsada per la revista El, coincidint amb el 40è aniversari de la publicació a l'Estat espanyol. El projecte reconeix dones referents de diferents àmbits professionals i culturals per la seva capacitat de lideratge, transformació social i influència en les noves generacions. Sílvia Pérez Cruz ha estat escollida dins la categoria de música, on el jurat la defineix com una de les veus més singulars i versàtils del panorama musical estatal. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.

0: amb Joan Bosch.
1: AUBAC comença l'última hora de cap a cap a les 6 i 4 minuts a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Marina 100.3, 96.2. Precisament a Ràdio Marina d'aquí uns 10 minuts ens espera la Montse Rico en totes les pel·lis i en totes les sèries per aquest cap de setmana.

0: cap. Visca la tarda.
1: Montse Rico, com estàs?
2: Hola, molt bé, i tu?
1: Bé, jo ho noto pel to de veu, que estàs animada,
2: sí.
1: Perquè, clar, associar la veu de la Montse a aquesta hora del divendres i és allò de cap de setmana, tranquil·litat, bons aliments,
2: clar.
1: I pel·lis o sèries.
2: Estem amb un peu fora ja, eh? Sí, o sigui, quan tu i jo parlem, la cosa ja està
1: més
2: ja
1: fora, tira avall. Més fora que dins,
2: tu ho has dit.
1: Què hi ha aquesta setmana, Montse?
2: Doncs mira, tenim moltes coses. Som a la setena fira del cinema per repassar diverses coses interessants i després a la nostra butaca favorita per les plataformes i les sèries. Però comencem perquè arriba una comèdia romàntica. És que parlar de comèdia romàntica amb Alberto Romero i la Judit Martín sembla surrealista, però sí, ells dos fan una comèdia romàntica que es diu Pizza Movies. Sí, la veritat és que amb aquesta parella ens ho podem esperar tot. És una producció catalana que toca la precarietat del sector cultural amb una parella que decideix obrir una pizzeria temàtica de cinema. Els repartidors, a més, són crítics de cinema i porten les comandes a peu, així que tot queda a casa.
1: Hosti, és que m'imagino el Gorina o el Jaume Figueres amb moto, amb bicicleta.
2: Exacte, no, però no només això, perquè això és ràdio, no és televisió, però sí. Si veiessis el tràiler veuries que les pizzas, per exemple, doncs sí. Tenen amb espinacs fent la forma d'un Tyrannosaurus Rex.
1: Carai.
2: O saps coses d'aquestes? Sí, és molt graciosa. Escolta això.
3: Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
3: pizzería
4: favor?
3: Pizzería temática de cine.
5: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
3: Ah, ¿te parece mal la idea?
5: Malísimo.
6: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
7: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
2: Pizzas temàtiques. De vegades les idees més boges funcionen,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: De vegades.
1: I és que m'agraden molt tant Alberto com ella, com es diu?
2: Sí, tots dos poden, sí, la veritat és que pot ser molt divertida.
1: Molt divertida.
2: Va, tenim més produccions espanyoles. La primera, després del seu pas pel BSN Film Fest, estrena Un Hijo, una adaptació de la novel·la d'Alejandro Palomas. Hugo Silva i Macarena García són els protagonistes. Macarena o la Maria, que és una psicòloga escolar sense no gaire experiència, que intueix que sota l'aparent felicitat d'un nen de 8 anys, que és nou al col·legi, s'amaga un secret d'imprevisibles conseqüències. És la primera, aquesta, Un Hijo. La segona és un thriller dramàtic dirigit per Luc Nous, que es diu Hugo 24, que és el nom i l'edat del protagonista, i és una cursa contrarrellotge que marcarà el seu pas definitiu cap a la vida adulta. El film es va presentar al Festival de Màlaga i compta amb un repartiment de luxe: Aaron Piper, Marco Cáceres i Marta Etura, per exemple, cosa que, a veure, jo crec que promet. Què més coses? Ah, sí, mira, una de les que a mi m'agraden, o sigui, l'estudi que va portar a la gran pantalla una pel·lícula que jo no vaig acabar d'entendre gaire, que es deia Long Legs, i el productor de Les Garrifoses Weapons, aquesta sí que proposa aquesta setmana Hocum. La sinopsi en dues línies: un novel·lista que es reclou en una posada remota a Irlanda per escampar les cendres dels seus pares, i un cop instal·lat, les històries que s'expliquen sobre una bruixa ancestral comencen a obsessionar-lo.
8: Fado. Hace mucho tiempo, en las profundidades del bosque, vivía una anciana. Una bruja.
1: Quina por, eh?
2: A veure, jo sí, la veritat és que té bastanta bona pinta. Va, i d'un dimoni anem a un àngel, perquè s'estrena movida celestial. Així que ho pensem. Una comèdia fantàstica que es va presentar al Festival de Toronto. L'àngel es diu Gabriel, és clar, un àngel amb bones intencions, però una mica patós, que baixa a la terra, que vol ajudar a un promotor de concerts amb problemes, i tot que les intencions d'aquest angelical Gabriel doncs són bones, es veu que les conseqüències de vegades no ho són. Aquesta setmana també tenim un espai pel cinema d'animació. S'estrenen Los Legendarios, un film basat en el còmic de Patrick Sobral, una cinta d'animació fantàstica que parla d'uns aventurers que eren els herois més grans de la seva època, però arran d'una terrible maledicció s'han convertit en nens de 10 anys. I temps per la música. Tu ets del heavy?
1: No, gens.
2: No?
1: No, gens.
2: Doncs així no aniràs a veure aquesta Iron Maiden, Burning Ambition. Dirigida per Malcolm Benville, recorre doncs, l'ascens d'aquesta banda des dels seus inicis fins a convertir-se en un fenomen mundial. I aquesta setmana a les plataformes tenim també coses realment interessants perquè a Movistar Plus s'incorpora la 8a temporada de The Lady, que és un true crime sobre l'ascens i la caiguda de Jane Andrews, l'assistent de la duquesa de York. D'altra banda, arriba de la mà de Carles Porta doncs un altre cas, es diu Peregrina, es narren dos episodis i no sé si tu te'n recordaràs la desaparició d'aquella viatgera del camí de Santiago que sí, va passar sí, doncs, sí. a prop d'Astorga
1: sí,
2: doncs,
1: sí, sí, me'n recordo.
2: Sobre aquesta història. Presa 951 a terra a HBO Max basada en una història real a Prime Video. Un drama universitari off-campus i La Casa de Papel amplia el seu univers en Berlín i La Dama d'Hermiño. Això a Netflix i a Disney+, Plus, la sèrie Rivales, amb una segona temporada, protagonitzada per David Tennant. Va, Joan. Posa't l'smoking, que jo em poso de tiros largos i acabem aquesta setmana passejant per la catifa vermella del Festival de Cants.
1: Va, som-hi, va, anem-hi, va.
2: S'inaugura aquest passat dimarts fins al proper dissabte 23 de maig, per on han desfilat una fabulosa Jane Fonda, Demi Moore, la incombustible Joan Collins, aquella mala malíssima de Dinastia, James Franco,
1: Vaig veure com anava desfilada, bé, com anava vestida. Quants anys té? 80 i escaig, no?
2: No ho sé, té més de 80, sí, sí. 80, jo diria que més, no?
1: S'aguanta, però sembla, tens la sensació que si fot un cop de vent, la foten a terra.
2: Ai, pobra, és que clar, a veure, no, i a no, més no. a més va vestida una mica doncs, el rotllo que anava ella sempre, sí, amb aquells blancs i negres, sí, tant, saps? Sí, sí. A veure, més personatges, doncs mira, James Franco, per exemple, a l'inici de la 79a edició del prestigiós festival, una força presència llatina. Un resum del que viurem en aquesta edició. El cineasta sud-coreà Park Chan-wook presidirà...
1: Com?
2: Chan-wook.
1: Perfecte, molt bé. Veig que domines bé.
2: Sí, presidirà el jurat de la competició i mira que guai que surt el cartell oficial del festival en què apareixen les actrius Susan Sarandon i Gina Lewis, a Thelma i Lewis, de Ridley Scott, perquè es ret homenatge a la pel·lícula pel 35è aniversari de la seva estrena al festival. L'actriu francesa Aidara serà la presentadora de les cerimònies d'obertura i cloenda. Durant la gala inaugural del festival es va lliurar també la Palma d'Or honorífica al cineasta Peter Jackson i també se li lliurarà els dies següents a l'actriu, cantant i cineasta nord-americana Barbara Streisand. Mira, a mi em fa especial il·lusió perquè sóc molt fan d'aquest director. Es va ovacionar a Guillermo del Toro, que
1: també
2: presentava
1: molt,
2: el seu 20è aniversari, una versió restaurada del Laberinto del Fauno en una sala a rebentar de públic. 20 anys, de Laberinto. Sembla increïble, Sembla increïble.
1: Passa el temps.
2: Doncs bueno, doncs aquí estem, a Cans. Quin destí més glamurós.
1: Me n'alegro. Ara ens anem a treure'l d'allò, perquè jo a mi m'apreta tot les sabates. Les sabates aquestes que m'han deixat per la gala.
2: Jo també et descorso el corset, va.
1: Ves amb els talons, que encara prendràs mal. Apa, Montse. Adéu.
2: Adéu.
0: De cap a cap, les tardes, amb Joan Bosch.

0: L'èxit de Ever David Words quan són 6:45 de la tarda i 2 minuts a Ràdio Marina, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. Després de la publi, recordarem aquest tema de Bee Gees, You Win Again. Fins ara mateix.
1: De cap a cap.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
7: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
8: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
7: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
9: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
10: mejor. No, por favor, no, por favor.
7: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
11: Aquella nit al Tiffany's.
7: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors de 6 delictes.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
15: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
18: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
19: Ràdio Capital.
18: Per saber tot el que passa a casa teva. Capital.
20: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Eren els Vigis a 2:45, recta final ja. Joan Coll ens recorda alguna de les activitats del cap de setmana. Joan...
1: Bona tarda, Joan. Fem un repàs a les activitats que podem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines. I comencem a Girona Ciutat, que rep el segon i últim cap de setmana del Temps de Flors d'aquest any. I com cada edició, les flors exposades al carrer també venen acompanyades del Festival Girona a Capella, l'únic d'aquest gènere a tot l'estat espanyol i que també posarà el punt i final aquest diumenge. I anem fins a l'Estartic, perquè en el marc de les jornades gastronòmiques del Sonso arriba el cap de setmana del Sonso, la campanya gastronòmica d'abans de la temporada turística. Tallers familiars, concerts, visites guiades i cercavila dels capgrossos, entre altres activitats, és el que podem trobar aquest cap de setmana a l'Estartit. I diumenge arriba el torn de la 65a edició de l'Aplec de la Sardana de Figueres, amb una jornada de música i sardanes que aplegarà colles, orquestres i aficionats a la sardana d'arreu del país. I a les comarques gironines arrenca la temporada de festes majors i aquest cap de setmana és el torn de Porqueres i Vilablareix, que la celebren amb un programa farcit d'actes que faran gaudir a petits i grans. I des d'ahir fins diumenge ja està en marxa la quarta edició de l'Inevitable, el Festival d'Arts Comunitàries de Salt, que seguint en les edicions anteriors oferirà una programació amb projectes i artistes arrelats a Salt. I el jovent de Bordils celebra el seu 51è aniversari amb una vesprada amb molta música i gresca. Començarà amb la rumba d'entre dos cuerdes i seguirà amb DJ Johnny, DJ Quique i dos ases DJs. I fins aquí el repàs de les principals activitats que hi haurà aquest cap de setmana a les comarques gironines.
0: Gràcies, Joan.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El Tourmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba una altra prova de foc.
3: La lluita per la supervivència a primera divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
4: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
5: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona. A Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilíving. Amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
8: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
7: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
8: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
7: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
9: Hi ha un moment
10: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
9: Perquè saps que no ho entendràs.
10: Perquè et canses d'esperar.
9: I de no saber exactament què estàs pagant.
11: I si fos fàcil?
9: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
10: Sense sorpreses.
9: Parles amb persones i saps en tot moment
10: què tens contractat.
9: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
12: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
13: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
14: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Italia a casa teva.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que...

0: Cristians havia de dir que hi havia algú en tot Girona
1: que no coneixia l'Orquestra Diversiones.
2: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? I jo, sí, ai, que alegria, ara te pongo cara, cuando vas a Barcelona, cuando no sé, que comes, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja és explicar.
1: Bestieses com aquesta i moltes més, cada tarda a De Cap a Cap.
3: Amb Joan Bosch.
1: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Vestun. Descobreix el nou Vestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Tens una casa o te'n vols fer una?
9: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
8: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia
9: ho fa possible.
8: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc, que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu!
1: Adéu!
3: Visca l'Empordà!
4: Ràdio Capital. 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: El Tourmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba una altra prova de foc.
3: La lluita per la supervivència a primera divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
4: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
5: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona. A Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montiliving, amb el suport de GCT Plus.
6: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres, Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. Fa 25 anys que fem Empordà.